essas famosos episos sun all'origine da questa Tirenzo. Lugos del strangi forse spandis all'epoco, excito la curiosità des europeos cap a de poples estrangis e misterius che bibon dins aquelos regius. La tradizio libresco medievalo tirado d'uvraces cumo lu de situ orbis de Pomponius Mela u l'istorio naturalo de Pline l'Ancian mesclo l'uvertadie e lu fantastic. De recits pretendon che destres humans bibent dins uno regio che se trapo alla surgos del Gange se nuirisson de culovro e podon biure juntio 400 ans alla roche da otros creaturos a chi la naturo a pas baliat cuno camo sun dutado d'un agilitat excepcionalo. Alla rodenuta con racconto tabe en se fundan sus uno celebro letro apocrifo cum puten subeira cretia lu praere Juan de las Indios possedot extraordinarios riquessos. Las descriptius faitos per los missionaris e los comerciants can capita de dintra a queste munde de dintra dins a queste mundo misterius saban la chuto des mongols al secle XIV constitu autan d'incitatio a l'aventure. Las aventures extraordinaris de Marco Polo a la cour de l'empereire mongol Kubilai Khan a la fi del secle XIII sun relatados per Rusticiano de Pise. Just lo titul, la descripció del munde, las diferentes versions del libre e mai dino lengos attesto sun immenso popularitat. Dunque denota che lo libre de las mervellos tabe escritto al secle XIV per lo frances Jean de Mandeville coneis tabe un gran success. Sun imaginaciu on pot pas l'aveire mai fertillo e bocco dunque d'arbres produsen de wellios d'estres humans amb un solo camo e un cap de gus. Mai tard los romans de Cavalario repreno las descriptius d'aquelis mundes fabulus e buton en foc completament lor imaginaciu. Praco las legendos que circulon sus la mar de las tenebros, un océan a las algos que bullion, un de bens sunt terrificants e las bagos immensis refrenon un pauc camemo a quest'esperit d'aventuro.

0: Occitanie.
1: Occitanie, tresouros.
2: Bona tarda, esteu escoltant La veu de l'Horta.
3: El programa en valencià de Radio Occitània.
4: Per conèixer la seva llengua, la seva cultura i la seva música.
5: Retrouvez tous les mardis le programme valencien de 16 à 17 heures.

Es pot dir que a la Vall del Pop existeix una oferta d'activitats d'heure alternatiu, senderisme, muntanyic, carreteres, camins, carrers i grups ecoturístics que conjuguen a la perfecció l'aventura i el gaudi de la natura. Les diferents ensembles i villages urbains qui formen la Vall del Pop ont entre ces petites rues multitude de petits recoins reconnaître, qu'on dit chez nous, dans ceux qu'on peut lire disons l'histoire de ces gens, les rius raus, les museus, les coves, les pintures rupestres, les restes archéologiques, les ermites, les esglésies, i és encara també una sense fi d'opcions que presenta davant el visitant que poden elegir els seus propis itineraris. Insistirem especialment en anar saborejant l'extensa gamma de productes artesanals que posen al nostre temps les carnisseries, els forns, els petits comerços, bodegues i restaurants. També l'oli típic, l'oli sacré de notre terre, el vino, elaboré aussi de forma tradicional, estan presents en cada paisatge de la vall com a figura constant de la vinya i l'oliva. Els conreus s'alternen amb tarongers, ametllers, conformant entre tots la matèria prima de suculents plats gastronòmics. És precisament aquest aspecte característic el que converteix la Vall del Pop en un lloc freqüentat, visitat pels habitants de poblacions i comarques veïnes que amb el temps s'han convertit en consumidors assidus dels nostres embotits, els dolços, que així s'elaboren i són bons per a tothom.

I ara, doncs, anant continuant el nostre viatge per aquestes terres meravelloses, arribem al cor del petit i formosa Vall del Pop, s'estel municipi d'Alcalalí, nom que reculleix i que ve de l'àrab. Apropar-se a aquest poble és introduir-se en una població de carrers curades, netes, que hi ha que visitar a peu i sense cap pressa. Amb una superfície de 14 quilòmetres i 824 habitants, aquest municipi de la Marina Alta es lleva 230 metres sobre el nivell del mar, gaudint d'un clima templat, de la qual la seva mitjana anual és de 20 graus. Eixa és altra de les components que fan que Alcalalí un dels pobles més visitats pels turistes, dada l'especial orografia que volteja la vall, la petita serra Seguidí i el coll de rates. Aquells que opten per una visita cultural, el poble no tindran més que endintrar-se pels seus carrers i dirigir-se al centre del mateix. Això mos permetrà de contemplar detalls tals com la vella factura d'algunes portes o desencac de les puntes fetes a mà que deixen veure encara les finestres de les cases. En el centre d'Alcalalí, en la plaça on està l'Ajuntament, la reclamada Torre Mitjaval del segle XV, que abriga el Museu del Raïm i de la Passa i l'església parroquial del segle XVIII. El gran blauet que mos parla dels orígens i la història de ser poble que arribà a ser baronia. La Torre Mitjaval dels barons Ruiz de Liori d'Alcalalí forma part d'un palau senyorial. La seva funció era la torre vigia de tota la Vall del Po. Es tracta d'una torre gòtica del segle XV, situada enfront de l'església parroquial. La segunda planta està concebuda com a arxiu municipal obert al públic, però que compta amb varis mitjans audiovisuals. En les plantes terça i quarta es troba el Museu de la Passa, on el visitant tindrà l'oportunitat de conèixer a través dels panells explicatius i els instruments que s'utilitzaven en el procés d'elaboració d'aquest producte tan tradicional en la comarca de la Marina Alta. Els 23, 24 i 25 de juny, les imatges de Sant Joan i el Crist de la Salut ixen en processó per el poble seguint l'últim dia quan es porta a terme la tradicional benedició dels pans. El darrer fi de setmana d'agost se celebra la festivitat de Sant Miquel en diverses concursos i jocs populars. Voilà, c'est un village aussi dans lequel on trouve des vestiges, comme j'ai dit, très importants, très anciens, des tours du Moyen-Âge, par exemple, qui servaient de tours de vigile ou de tours d'aiguë dans la vallée pour, dans le cas, disons, de quelqu'un qui

El vi és una de les vocacions agrícoles més arrelades de Xaló. El vi tradicional s'obté del raïm de Gironet, Garnacha, suau, sec i abocat, destacant el robust vi tinto més lleuger anomenat Flor. Menció especial mereix la varietat dolç de moscatell, coneguda per la mistela o el moscatell dolç. L'últim fi de setmana d'abril se celebra la festa del Romer, els moros i cristians, les rebelles, els bous al carrer i sobretot les festes majors celebrades en honor a la Mare de Déu, pobra, que se celebra el mes d'octubre, d'on veia tot en cartell, tot en ventall enorme de fete festivitat.

Hi ha també l'església de Santa Maria, d'estil neoclàssic, l'ermita de Sant Domènec, que compta amb un retaule molt important, la cova de Meravelles, plena d'estalagmites i estalactites, la bassa dels arcs, etc. Els esports alternatius també poden practicar-se a Xaló. Un és el senderisme en els seus camins o rutes, com la de riu Xaló a Gorgos, o la ruta de Xaló a Bèrnia, que fa 12 quilòmetres de recorregut. Xaló és visita obligada a la cooperativa de la Mare de Déu Pobre, on podem realitzar una carta dels diversos vins que elaboren en aquest poble per facilitar una compra encertada i perquè ens enduguem un record cap a casa nostra si no som de per allí de la regió. Doncs ja ho sabeu, per comprar bon vinet, no ho dubteu dos segons, encara que poder ja no us costarà dos quinzets com abans. Però en fi, això és una altra cosa. Arribem al poble de Llíber, que és el poble més petit i apacible de la subcomarca coneguda com a Vall del Pop, que compta amb una població de 498 habitants, tradicionalment vinculada a Xaló, en la que és veïna i de la que es va independitzar. A Llíber encara es poden observar els vestigis de la florenta indústria de les raïms passa, els tradicionals rius laus, que es poden encara observar en el municipi. A Llíber també es produeixen els vins comercialitzats com a vins a la Vall de Xaló per la cooperativa la Mare Déu Pobre. Una de les especialitats a Llíber i un dels productes més coneguts és el vi de Moscatell. Doncs voilà, si posem el Moscatell, sé que això és inimaginable. Sí, bé, même les catalans, quand ils dansent la sardana, ils aiment boire avec le porron, le pichet en verre, le muscat frais à l'intérieur. On lève la main deux, trois fois entre sardane et sardane. Ça fait pas de mal parce que l'exercice, c'est les pieds qui le font. Mais on se sent beaucoup mieux. Je vous assure qu'on s'en peut bien. Doncs no és d'estranyar que si els nostres amics, els catalans, fan això a casa nostra, doncs per qualsevol cosa, sense abusar, és una cosa meravellosa. El moscatell, c'est quelque chose, paraît-il, que los romains en faisaient un usage très grand de muscat. Bien sûr, les langues, ils vont dire peut-être qu'il s'est créé à Crète ou en Grèce, le moscatel, mais ça fait rien. Nous, les nôtres, quand ils portent, disons, dénomination la Vall del Pop, ou Alacant, ou Valencia, ou Castelló, ou Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, i fins i tot si n'hi ha a Mallorca, no són tan dolents com això. Valen com els altres, però tenen una cosa més forta. Poder el sol és més fort, i el preu no és tan car tampoc. Doncs si hi ha quelque cosa que som realment quelque cosa, disons, a tenir en compte, el poble de Llíber està ubicat junt al curs de riu Xaló a Gorgos. Aquesta ubicació proporciona una gran fertilitat en les seues terres que tenen una gran capacitat de producció. Llíber forma part del septentrional de la Serra de Bèrnia i la Serra del Castell de la Solana. Es té que visitar a Llíber l'església de Sant Cosme i Sant Damià. El seu centre històric, ben conservat, ofereix el típic gustet d'un poble de l'interior mediterrani. Les seves festes patronals, del 15 al 19 d'agost, en honor de Sant Damià, Sant Roc i Sant Cosme, les seves festes, les baquetes, els bous i les desfilades de carrosses amb un gran atractiu turístic. Per perdre's per Llíber, es pot emprendre diverses excursions cap a Font d'Aixa i Marnes, en la Lloma Llarga, prop de la Serra de Bèrnia, Penya Roja i el Castellet. Els esports que se solen practicar en aquestes excursions són el cicloturisme i el senderisme. Doncs voilà, dues coses. Si vous n'avez pas fer du cicloturisme, hi ha quelque chose qui à la portée de tout le monde, qui est la meilleure de toutes, même si le climat est très bon, tempéré, même en plein soleil, mais vous arpentez entre ces roches, ces chemins qui montent vers les cimes de montagne, vous passez par l'école, c'est la marche à pied. Et c'est un endroit qui est formidable, dans un endroit que l'air est très pur, ce n'est pas encore vicié, ce n'est pas encore un air, disons, altéré par des fumées, des voitures en quantité, tout ça. Donc, et après, mauvaise langue m'oblige à dire ça, en tant que méditerranéen, après une bonne marche, un bon repas, une bonne sieste, ah, qu'est-ce que vous voulez de plus ?

Ara anem a parlar de Benimeli. Benimeli és una localitat que basa la seva economia en l'agricultura, sobretot en els tarongers. Té un clima suau en l'hivern i no excessivament calorós a l'estiu. Foren els àrabs els quals crearen aquest petit municipi i li varen dar el nom que actualment té, Benimeli, que significa fills de reis. En dintrar-se per les seves carrerons drets, passar pel seu centre històric, viure amb les seues gens de caràcter afable i càlid, serà tota una experiència. Les cases més boniques es troben al llarg dels carrers del Senyor i Mestre Consolo i la plaça Major. Allí també es troben l'església de Sant Andreu, d'estil romànic, que data del segle XVIII. En el centre de la vila podem observar part de la que fou la casa del rei Moro. A Benimeli es pot practicar tot tipus d'esports relacionats amb la muntanya. Existeixen numerosos senders, camins i corriols que eixen del poble i que mos porten a conèixer en la seva profunditat una cadena muntanyenca de Segària. A Segària hi ha importants testimonis arqueològics com el jaciment de l'època dels ibers i restes de les antigues terrasses de la que fou assumptuosa casa del príncip àrab Abad al-Melik al-Muzaffar, coneguts com la cadireta del rei Moro. A més, existeixen numeroses meravelles naturals com la font del Campillo, la font de Ramon, la font de Català, de la qual de seues aigües se li atribueix efectes medicinals, la cova del Volumini o la cova de la Senyora. A més, també es pot accedir a la muntanya de les Penyetes Roges de 347 metres d'alçà. Benimeli és un poble dotat d'infraestructures. Té un poliesportiu on els animadors dels esports podran practicar tot tipus d'esports, futbol, balonmà i altres, i prendre un bany a la piscina municipal també quan fa molta caloreta. Benimeli acolleix numeroses celebracions, les festes en honor del Sagrat Cor de Jesús, se celebren en juny, les festes patronals són en agost en honor de la Puríssima i l'Exiomo, i l'últim diumenge de novembre se celebra la festa de Sant Andreu en un gran menjar a la qual acudeix tot el poble i numerosos visitants. El clima, la tranquil·litat, la gent i el voltant, l'entorn, sens dubte, els sorprendran, perquè Benimeli significa tradició, trobades, somnis, passions, encant, pau i sobretot properia. Donc voilà, ça c'est quelque chose aussi qu'on a, on redit chaque fois, vous m'excuserez, je tombe toujours dans le même défaut, c'est que les fêtes, il y a toujours un repas qui se fait public, ou dans lequel tout le village est invité, et les visitants aussi. Donc vous voyez, il faut savoir trouver les jours pour certaines personnes, pour faire un village, un autre, faire un itinéraire comme ça, hein. Mais bon, il n'y a rien de, je trouve, de plus chaleureux. Il n'y a rien de plus bon dans un village que les gens qui se retrouvent comme ça, un repas à l'extérieur, dans la rue dans laquelle ils sont conviés, tout le monde, c'est magnifique, et surtout qu'on ne tourne jamais le dos aux visiteurs. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne voudrais pas être méchant, mais il faudrait chercher dans des autres endroits dans lesquels on fasse des choses comme ça. Donc, quelle est la tradition? Cette tradition, disons, de l'Andalous, cette tradition méditerranéenne typique de chez nous. On dit toujours que nous sommes des gens un peu, disons, trop le poing serré pour pas dépenser. Mais je trouve que ça, on critique toujours le meilleur. On ne critique jamais le mauvais.

0: Occitània.
1: Occitània, 4 euros.
2: Lector de Guàrdia. Novetats editorials amb Manel Alonso Català.
3: Catarroja, a la comarca de l'Hort Tossut, és una de les ciutats valencianes amb més poetes per metre quadrat. D'allí era el desaparegut David Raga. Ho són Ramon Guillem, Maria Jesús Llago, Ramon Ramon, Berna Blanc, Mercè Estrela, Plàcil Rosaleny, Enric Monforte, el narrador que també conta amb algun llibre de poesia, Albert Hernández i Julvi, i Imma Mañez. No podem oblidar que també és de Catarroja un dels cantants valencians que més ha fet per difondre la poesia a través de la cançó, Miquel Gil. Una ciutat de poetes que al llarg de l'any celebra mensualment una trobada. Dos poetes com nosaltres, però on ja han passat poetes que escriuen en totes les llengües de l'Estat. Fa poc ha caigut a les meues mans el darrer llibre de poesia d'Imma Mañez i Albert, Terra als ulls, un llibre prologat per la novel·lista de Pego, Elvira Cambrils, i que ha publicat l'editorial de Carcaixent, Edicions 96. Es tracta d'una col·lecció de 34 poemes de vers lliure dividida en 3 apartats. Ferida, amb 12 poemes, Habitatge, amb 10 poemes, i Crit, amb 12 poemes. Imma Mañez és una autora que comença a publicar en plena maduresa vital. Nascuda l'any 1959, edita el seu primer llibre, Totes les meues dones, l'any 2017, just després d'haver obtingut l'any anterior el Premi de Poesia Marc Granell d'en Musafes. Terra els ulls que enterbolís la mirada per tal d'evitar-nos veure en claredat la dura i cruel realitat que ens envolta. La poesia d'Imma Mañez tracta de realitats interiors on són les ferides, que no es reflecteixen a l'espill, i les exteriors que fan mal als ulls i que pareix que mai no cicatricen ni sanen. És una poesia diàfana que naix de l'observació, de la mirada, els ulls en què m'ho mire tot, de l'experiència personal. És una poesia del dolor i de l'esperança. Imma ens parla de la seva lluita contra el mal que li pren el cos, que la fa emmalaltir, i de com les costures de fil de llum apedacen aquest cos trencat. Escriu sobre el temps llaurant la pell, de l'ànim enfrontat a l'abatiment, de la llum que comença a il·luminar els espais de penombra. Si durant les dues primeres parts del llibre els poemes se centren en la poeta i les seues circumstàncies, en la tercera part, Crit ho fa sobre diverses qüestions de caràcter social, la violència física i la violència que exerceix el sistema sobre l'individu i d'una manera especial sobre els més desfavorits. També sobre la desmemòria històrica, el feminisme com una lluita a favor de la igualtat entre els éssers humans sense cap mena de distinció. Un combat amb la paraula, com a arma i escut contra el desencant que es pren i ens atrapa sovint. Un gest per atraure'ns la terra que ens enterboleix la mirada i que ens allunya de la realitat.
2: Lector de Guàrdia. Novetats editorials amb Manel Alonso Català.

0: Petjada Catalana. Històries de catalans que han deixat petjada. Indrets del món amb Petjada Catalana. La Biblioteca Catalana Josep Maria Murià i Romaní a Mèxic. És un article de Marta Feixedes per a la Petjada Catalana, amb música d'Aleix Gaus Bonastre. A la ciutat mexicana de Guadalajara es troba el fons bibliogràfic en català més gran d'Amèrica Llatina. Inaugurada el 29 d'agost de 2012, es tracta de la Biblioteca Josep Maria Murià i Romaní, que representa els grans vincles culturals que hi ha entre Mèxic i Catalunya. Al fons, de més de 10.000 títols, es troba la cinquena planta de la Biblioteca Pública de l'Estat de Jalisco, Juan José Arreola, un edifici ampli i modern situat a la zona universitària, al municipi de Zapopan, al nord de la ciutat de Guadalajara. L'origen de la col·lecció són els llibres de la biblioteca personal de l'escriptor i militant independentista Josep Maria Murià i Romaní. Nascut a Barcelona el 1907, Murià s'exilà el 1939 i arribà a Mèxic el 1942. El 1959 s'instal·là definitivament a Guadalajara, on desenvolupà una àmplia tasca de difusió de la cultura catalana i de lluita política. Clar partidari de la independència de Catalunya, havia estat membre d'Estat Català, Acció Catalana Republicana i el Partit Nacionalista Català. Murià és un pont entre Catalunya i Mèxic. Fill del periodista Magí Murià i germà de l'escriptora Anna Maria Murià, fou professor de literatura a la Universitat de Guadalajara i a l'American School, empresari industrial i dirigent en diversos sindicats de periodistes. Publicà diverses obres a Catalunya, França i Mèxic, on el 1974 es publicava Narracions fugisseres, el primer llibre en català publicat a Guadalajara. També relata les experiències viscudes a vivències d'un separatista, on explica des del seu naixement la seva militància política en organitzacions com Joventut d'Acció Catalana Republicana, Estat Català i la CNT, així com els fets del 6 d'octubre de 1934, la batalla de l'Ebre i l'exili, entre d'altres, guanyant dues ocasions la flor natural en els Jocs Florals de la Llengua Catalana, celebrats a París el 1964 i a Ciutat de Mèxic el 1973. També guanyà aquest guardó en els 200 petits Jocs Florals de la Diàspora, celebrats a Washington el 1995. Publicà de forma mensual el Butlletí d'Informacions dels Països Catalans, 1961-1976, publicació que també dirigí i col·laborà amb la revista Xaloc, entre altres. Soci de mèrit de l'Orfeó Català de Mèxic, el 1991 rebé el Premi Josep Maria Batista i Roca per la seva tasca per la cultura catalana a l'exterior. Murià morí a Guadalajara el 1999, deixant la seva àmplia biblioteca, la qual formà l'embrió d'aquest fons, que posteriorment s'ha vist ampliat pel fons del seu fill i per donació d'editorials i institucions catalanes. Com indica la mateixa biblioteca, s'hi poden trobar llibres, la majoria en català, de temes tan diversos com lingüística, art, esports, gastronomia, tradicions, literatura universal i catalana, etc. Té una presència significativa als documents relacionats amb la història de Catalunya i d'Espanya, i en especial la Guerra Civil Espanyola i les seves conseqüències, com ara l'exili republicà espanyol i català a Mèxic. També disposa d'una secció d'hemeroteca que inclou publicacions periòdiques, com ara el butlletí que feu Murià, Xaloc, Pont Blau i d'altres, on col·laborar i que arribaren a ser perseguides com a productes culturals perillosos pel règim franquista. El seu fill, Josep Maria Murià i Rouret, va fer donació a l'Arxiu Nacional de Catalunya del fons personal del seu pare. Heus aquí, hem vist la Biblioteca Catalana Josep Maria Murià i Romaní a Mèxic, un article de Marta Feixedes per a la petjada catalana. Petjada catalana. Històries de catalans que han deixat petjada. Indrets del món amb petjada catalana.
1: Retrobas nostres programes sul maiu radio-occitanio.com.

Bona tarda. L'Espai Trenquem Silencis i qui us parla, Àngels Roura de Saneda, us donem la benvinguda. Desitgem que gaudiu d'aquests minuts destinats a parlar obertament d'aquesta crua realitat, la violència de gènere i el ventall de maltractaments que pateixen, patim, hem patit moltes persones en silenci. Posem veu a aquesta realitat i trenquem silencis. Escoltarem avui el tercer fragment de l'entrevista amb la Sara. Recordem-ho. És un testimoni de què suposa viure la infància i l'adolescència en una llar on hi ha violència de gènere, violència vicària, sobre els fills, sí. I al llarg d'aquesta entrevista ens queda ben il·lustrat com afecta, com s'ha de treballar per a reparar, per curar-se, per sobreviure, per a refer-se, per a refer tot el que s'ha desfet, tot el que s'ha malmès pel camí, que és molt. Passem, doncs, a escoltar la tercera part de l'entrevista.

0: ho hem dit abans, o ho has dit abans, això està bé, o recuperar-te el 100% és una xifra, que un percentatge que no ens ho, no? No ho hem dit, les persones que hem patit, sí, no? Perquè ningú ens ho pot garantir, no?
1: Jo crec que, bueno, ja t'he dit, que la meva terapeuta em va comentar una vegada, em va dir, Sara, que hi ha traumes que no superen, no? Això ho has d'assimilar-ho, i la persona, les persones que t'estimin i que vulguin estar al teu costat, han de tenir la capacitat d'entendre-ho, perquè moltes vegades et trobes que la gent no t'entén. I és molt complicat. Haver d'anar explicant constantment o justificant constantment el per què això, el per què allò, el per què tal. I clar, no és fàcil. Jo entenc que també no tothom està preparat, no?, per estar al costat d'una persona que ha patit tant i que encara es continua patint. Ja t'he dit que al nivell 10 potser estem al nivell 2, però encara pateix.
0: Per tant, diguéssim que generalitzem, un cop es treballa, no?, de tots aquests trams, aquests patiments que hem pogut viure algunes persones, això condiciona les relacions futures, possibles amb amistats o amb parella, potser en especial amb parella.
1: Sí, sí, sí, jo crec que sí. Actualment encara té pes en mi, tota aquesta situació. Encara és molt present, molt, molt. Em costa molt confiar en els homes en general. Vale, soc molt exigent a mi mateixa i amb la resta, a vegades no em parlo bé a mi mateixa, o sigui, m'autoexigeixo molt,
0: massa.
1: Vull ser molt perfeccionista, perquè a casa meva no hi havia opció d'equivocar-se.
0: I això encara...
1: I encara ho tinc.
0: Sí.
1: Quan parlo, doncs, em diuen que soc molt seca, perquè soc molt directa. Jo soc una persona que si alguna cosa no m'està bé, abans o després t'ho diré.
0: Va.
1: Perquè el que no vull és que se me quedi dintre.
0: Mm-hmm.
1: Perquè ja m'han callat la boca 17 anys.
0: Sí.
1: Vale? I és com...
0: Va.
1: Bueno, hipersensibilitat, vull dir, són coses que sí que t'afecten, i sobretot a nivell de parelles. Jo actualment estic amb una persona farà quasi un anyet, i la veritat que ho considero molt afortunada d'haver-lo trobat.
0: Molt bé.
1: Perquè algunes coses se li escapen, no?
0: Bueno.
1: Que no entén certes actituds meves.
0: Clar.
1: Però ho està intentant, almenys, que ja és molt.
0: És molt,
1: no?
0: És
1: perquè les parelles que havia tingut abans, doncs, jo reproduïa molt.
0: Ja.
1: Però també perquè jo tenia un nivell d'agressivitat cap a ells, que clar, la gent s'acaba cansant, també.
0: Sí.
1: Perquè, és el que dèiem, no? No tothom està preparat per tenir al costat una persona que ha patit tant.
0: A mi buscava un símil i se m'ha ocorregut un símil i no, igual no és prou bo. Perquè a vegades en relació a aquesta no curació al 100% o aquest concepte de que sempre queda un remanent de part ferida o de part hipersensibilitzada, no? Hipersensible. I m'ha vingut un símil que igual no és gaire bo. Jo sé, quan les articulacions diuen que és de les parts del cos més difícils d'operar, no? O de recuperar-te, no? I estic pensant en un genoll, no? I salvant totes les distàncies, no? Hi ha gent que conec, no? Que ha estat operada del genoll, per dir alguna cosa, i sempre quan hi ha un canvi de temperatura, d'humitat, de no sé què, és a dir, la resta d'humans vivim tranquil·lament, no notem ni el canvi de pressió atmosfèrica, i aquella persona està patint dolor perquè aquella part d'aquella articulació, que sí que està reparada al màxim de bé, però hi queda una, no? Un remanent de sensibilitat. I penso que fent això, la transferència emocional, no? O una experiència viscuda, les persones que estan a prop d'una persona que ha patit això, doncs fa falta, no? Com dius tu, no? Trobar una persona molt especial en aquest sentit, predisposada a entendre que hi ha uns matisos que són diferents de la resta de persones.
1: Sí, que no són visibles. Complicat, això és que no són visibles.
0: I que s'activen també de manera, a vegades, no
1: sí,
0: massa...
1: Molt desagradable, es pot dir tranquil·lament. No poc agradable, sinó molt desagradable, però bueno.
0: No, o que a vegades hi ha disparadors, que dic jo, hi ha coses que et fan disparar una alerta que en principi...
1: Sí, que l'altra món... persona no la percep.
0: No la percep.
1: No la percep. Va. O no la veu com important, i per tu sí que ho és, i fer-li entendre a aquella persona que per tu allò és important...
0: Ets
1: molt exagerada.
0: No, però acabes de dir una cosa, fer-li entendre, però estem parlant d'entendre, de comprensió, i en el fons estem parlant de comunicació.
1: Sí.
0: Per tant, és molt important.
1: Hmm.
0: Sí, per als humans és important la comunicació, per poder conciliar, no?, una vida amable bé amb una persona que ha patit molt, doncs la comunicació ha de ser sumament transparent, molt constant, molt clara. Què vol dir aquest caporró que mous així de costat?
1: Jo consideraria també molt, no sé com dir-ho, molt dolç.
0: Val.
1: Amb una persona que... No és que no puguis dir les coses que no t'agraden d'aquella persona, sinó en el cas, si jo faig alguna cosa que no agrada, no?
0: Sí, sí.
1: Si jo faig alguna cosa que no agrada, doncs que la gent m'ho pugui dir. O sigui, jo tampoc em menjo ningú. L'únic que a mi, com estava comentant abans, no? Si jo ja sé que estic potser exagerant, entre cometes, amb alguna cosa, i tu em teniu en compte de dir-me, Sara, sisplau, va, calma't, o abraçar-me simplement, de dir-me, va, parlem i... Però estigues tranquil·la, que ja veuràs que no passa res, no? Si em dius, ho veus una altra vegada, és igual. Ai, és com...
0: Ai.
1: Te surt una ràbia de dintre, perquè dius, si és que jo ja ho sé, si jo no vull estar així, si jo no vull viure així, si és que... I t'automatxaques i t'automatxaques, no? Vull dir, sobretot és, sí, comunicació, però des del carinyo. O sigui, no acceptar certes coses, perquè
0: no s'han d'acceptar.
1: L'altra persona no té per què... acceptar, sí, sí, que si un dia m'aixeco girada li parli malament.
0: No.
1: Però simplement entendre o de fer entendre a la persona que s'ha aixecat girada en aquell moment, de dir-li, vinga, va, allà ho és, que tenim un bon dia. Tu és molt tranquil·la i després ja ho parlem, però estigues tranquil·la, sí, sisplau.
0: Ja, perfecte.
1: I la niña pequeña que està allà, perquè a vegades fem aquestes coses també perquè estem més espantats que una altra cosa. El que necessitem és un reforç positiu.
0: Sí.
1: Un reforç positiu.
0: Sí. Sí, sí,
1: és la manera de reclamar l'afecte i el carinyo.
0: Sí. De fet, i ara faré un símil que igual sona molt malament, però igual ja m'acaba de sortir, igual, perdoneu, disculpem, els animalons, els gossos gatets, sí, que de petits han estat, no?, maltractats, quan se li costa algú, no?, hi ha aquesta reacció, i dius, doncs com hi has d'anar, doncs amb carinyo, i enteneu-me,
1: sí,
0: vull dir que,
1: sí, sí,
0: que
1: sí,
0: faig aquest símil per dir, doncs, les persones que heu estat, que hem estat en aquests... no sé, en aquests mons de patiment, dius tu, no és un victimisme, no és no sé què, és senzillament tenim el genoll operat. Tenim, no?
1: Jo el tinc operat,
0: pa. D'acord, no, però és que servia el símil, la metàfora,
1: sí,
0: no?
1: És que al final som animals. O sigui, sí que tenim la part racional, però som animals. I tot això et queda gravat al cervell, a cada neurona del teu cervell, a cada neuroconnector. I desconnectar el cervell i tornar-lo a connectar...
0: Oh, molta feina.
1: És molt complicat.
0: Val, per tant, crec que hem dit moltes coses molt interessants, ens has il·lustrat molt la teva vivència i ara si et preguntés per les persones que ens estan escoltant, què els diries per dir alguna cosa? Sí, algú que t'estigui escoltant i digui, ostres, jo he viscut quelcom semblant, a mi m'ha passat quelcom semblant, no ho sé, o conec algú, un familiar...
1: Sobretot força i coratge.
0: Força i coratge, que és molt complicat.
1: Quan no està, com és que no sap cap compte de tirar. Això és molt complicat. Però, bueno, sobretot fer un crit general a la societat en general. Ja siguin nens, avis, veïns, mestres, metges, el que sigui, és igual. Germà, tiet, qualsevol persona que tingui relació entre persones, no?, per dir-ho d'alguna manera, que es prengui consciència, no?, que darrere d'un home violent en l'àmbit familiar només les dones reben agressions, no? Els fills, encara que no reben cap bufetada a nivell físic, us pot assegurar, vull dir, que el dolor físic i els traumes, o el dolor intern i els traumes que genera viure en un entorn així, no es poden explicar paraules moltes vegades. Sí. Vull dir, tu potser no reps una bufetada, però veus la teva mare tirada a terra, que li estan donant patades a la panxa, a l'estómac, que li surt sang del nas, que tu no la pots defensar.
0: Sí.
1: Això és un maltractament i és una cosa que moltes vegades se'n parla de la violència de gènere cap a les dones i els fills no se'n parla. No se'n parla.
0: Se'n parla poquet? Són, jo com en un capítol de Tanquem Silencis he dit, són encara els grans invisibles,
1: sí,
0: en quant a estadístiques, en quant a acompanyament, per tant, encara, quan parlem d'un feminicidi, darrere aquest feminicidi moltes vegades hi ha fills. I no fa falta que sigui un feminicidi, darrere una dona que denuncia hi ha fills moltes vegades. Per tant, és tot un sistema el que pateix, no?
1: Sí. Jo crec que, bueno, és tan dolorós que la gent vol mirar cap a una altra banda. Moltes vegades, no?
0: Sí.
1: Que són coses que són... fa molt de mal, perquè és que al final fa molt de mal, perquè potser la societat també se sent com culpable, entre cometes, per no estar a l'alçada de protegir aquestes víctimes, per dir-ho d'alguna manera, i és com... bueno, doncs mirem cap a una altra banda, no?
0: Exacte.
1: I si tu trobes de cares allò que no pots fer res, doncs després sí que reacciones, però has de trobar-te molt de cares, molt, molt de cares i molt a prop d'allò realment.
0: Exacte.
1: Perquè si és un veí, o moltes vegades la gent no reacciona.
0: Sí.
1: Encara, malauradament.
0: Encara, malauradament.
1: I els mestres, per exemple, amb molta formació també, perquè al final un nen està molt a dormir a l'escola. Jo m'he trobat mestres amb els anys que em deien, bueno, ja veiem que eres un bitxo, tal, però no els hagués imaginat mai.
0: Sí. L'altre dia em parlava un cas d'una persona que, parlant el que dius tu, no? Que no es pot expressar en paraules el que estàs vivint, doncs el cas d'una nena que tenia els 4 anys fins als 3, que ja 4 anys no va parlar, per tant, tenia un mutisme selectiu, no era que no tingués capacitat de parlar. Senzillament, el dia en què pare i mare físicament, la parella d'adults es van separar físicament, va parlar. I, per tant, tenia el vocabulari, tenia la comprensió, tenia la capacitat d'expressar-se, ho tenia tot, però el bloqueig emocional, és a dir, era tan gran allò que estava vivint que va optar com a mecanisme de supervivència callar. I penso que això, que totes les persones que heu estat víctimes de violència de gènere com a fills, és a dir, violència vicària, cadascú ha adoptat el canal que ha pogut. Digue-li mutisme, digue-li fer veure que no saps de què va el que està passant a casa, digue-li seguir-li l'acord del papa, sigue-li plantant-li cara. I això, malgrat a vegades ens costi entendre, hem d'acceptar totes aquestes respostes perquè hem de supervivència, com hem dit abans, de potser abans que hem xerrat una miqueta abans de gravar. Hi ha moltes respostes que són de pura supervivència.
1: I tant. No, i no sé, jo, per exemple, en el meu cas, per dir alguna cosa, jo fins als 16 anys, quan el meu pare ja veia que es posava agressiu, a mi se m'escava el pipí. Me'l feia a sobre.
0: Ja.
1: De la por.
0: De la por.
1: De la por. Va ser marxar de casa.
0: I es va acabar el problema.
1: Va acabar el problema.
0: Un senyal més clar que això, no?
1: Jo vull dir que són coses que ara hi penses, no? I dius, ostres, realment jo estava...
0: Clar.
1: No!
0: Bueno, un cos expressava que allò el sí. Superava per tots costats, no?
1: Sí, sí, sí. I també potser a nivell de societat, no? La gent que faci una reflexió, que potser seria una frase que jo penso sempre, no? Un nen amb 3, 4, 5 anys no pot agafar una motxilla i marxar de casa, perquè no sap. Per ell és el seu pare i la seva mare, ho idealitzes, perquè és el que tens de referent, no? I un nen no pot decidir si marxar o quedar-se. Doncs protegir-li més encara aquella criatura. Perquè jo no dic que una dona maltractada, la víctima de violència de gènere, pugui escollir marxar o no marxar. I encara us que triguen molts anys, perquè realment estan també coaccionades, estan lligades, estan massa, doncs, això, no? Però al final un nen sí que no pot marxar. No, de cap de les maneres. Des de donar-li més suport i més visibilitat a tot això.
0: Per tant, des d'aquí reivindiquem el nostre aspecte de queixa o de reivindicació d'aquest programa, que això, que les institucions pensin més en els infants i que pensin en totes aquestes opcions d'acollida, de cases d'acollida per dones i fills, que sí que hi és, la veritat, però és un recurs molt limitat i que va molt lent, molt lent. Agrair-te, Sara, la conversa que tenim, podríem fer més, estem rodejades de natura, d'infants, de gossos, gent que fa esport, en un entorn molt bonic de Girona. Suposo que alguna cosa en sentireu de fons. Agrair-te, Sara, el teu testimoni. Crec que les persones...
1: Per donar-me l'oportunitat d'expressar i de donar veu a algú que, bueno, que angoixa encara.
0: Que angoixa encara.
1: Que angoixa encara.
0: Però bé, la niña valiente que ets tu.
1: Bueno.
0: Continua endavant, continua transformant a través d'art i tens un projecte molt bonic entre mans que trigarà el que necessiti, el que calgui, tant és, no hi ha pressa, però segur que serà molt bonic i en farem difusió quan estigui a punt.
1: Jo molt agraïda, de veritat, Àngels, i tot el que feu per conscienciar i per fer visible, doncs, moltes cures, que és una lacra.
0: És una
1: lacra,
0: sí.
1: Perquè, sí. Si no m'equivoco, esta setmana una altra, no?
0: Sí. És un constant degoteig, és un constant degoteig. I el que dèiem, cada vegada que hi ha una víctima, hi ha infants a darrere, o pràcticament sempre, o cada vegada que hi ha una denúncia, pràcticament, o molt més lliure de casa, ja hi ha infants al darrere. Ai, doncs bé, com a conclusió, en deixar dir quatre pinzellades. Un, la importància que a nivell social responguem tots, prenguem consciència, que tinguem més respostes i que siguem més sensibles. Dos, les institucions, que no sé si ens escolten, però ho diguem, si hem de posar més. I tercera, la importància de la teràpia, dels professionals de la teràpia, perquè per aquests casos són imprescindibles. I quart, aquest treball que fa cadascú, però en el teu cas, el canal de l'art, doncs és un bon camí per ajudar a refer camí i enfortir-se i envalentonar-se i transformar la cara i treure
1: una mica tot.
0: Una mica tot, eh que sí?
1: Una mica.
0: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Sara.
1: A tu.
0: Bona tarda.
1: Bona tarda.

0: agrair de nou a la Sara, agrair-te el teu testimoni perquè ens ajuda a totes les persones. Visibilitzar que infants menors encara a dia d'avui són massa invisibles, i no només pel sistema, per les institucions, sinó també per a totes les persones, eh? Les incloses les que estem una mica sensibilitzades amb les xacres i amb les realitats tan dures que existeixen encara a dia d'avui. Després d'escoltar l'entrevista, inspirem, respirem el contingut, que és molt potent, i moltes gràcies, Sara. Fins aquí el capítol de Trenquem Silencis d'aquesta setmana. Sabeu que ens podeu escriure a través del Messenger tant a la Mireia Baeta com a mi, l'Àngels Roure Massaneda, i també al correu del programa, que és trenquemsilencis@gmail.com. Fins la setmana que ve. Bona tarda.
1: Trenquem Silencis amb Àngels Roure Massaneda.

Bona tarda, amics. Avui amb vosaltres dins del nostre programa us anem a parlar una estoneta d'un poble, un poble o una municipalitat o un ajuntament, com diem nosaltres. Darrerament, aquest municipi es diu Vila-seca.

doncs viu a cega. Anem a passar una estona amb vosaltres, una horeta, i vos també en aprendre des choses sur Vila-seca. Bien sûr, vous avez entendu parler de Port-Aventura, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais évidemment, très souvent des fois, on n'arrive pas à connaître exactement en détail la ville dans laquelle on se promène, on admire les belles choses, on y passe des temps extraordinaires et des vacances merveilleuses, mais c'est vrai, on n'a pas l'habitude, disons, d'en avoir une idée assez approfondie. La història de Vila-seca és la història d'un lloc d'arribada, arribada per camins d'aigua i de terra, ja que Vila-seca és de sempre una cruïlla de camins, un indret estratègic en una mapa territori que ves a la Mediterrània, on les aigües prenen el nom de Mar Fondal, al costat del riu Cosé, avui Francolí. Vila-seca, avui Vila-seca, vol dir en àrab la viva del camí o la vora del camí, i la petja profunda d'aquesta denominació ens ha arribat fins avui. Un avui que ve precedit per signes prehistòrics, històrics, mil·lenaris, dels que poc coneixem. Els ibers i els celtes ja s'havien fet aquest lloc quan hi arribaren els grecs, que amb la seva sobitejada presència fundaren establiments com Calliopolis i Salauris. Posteriorment, els romans, en el segle III, abans de Crist, arriben a la platja del Racó, prop del port natural de la colònia Júlia Triomfa, Tarragona, i s'omple el terme de l'actual Vila-seca de les esplèndides vilaromanes, que eren els actuals masos que conformaren un territori agrícola i prosper, i amb un bon comerç marítim. Així fou, doncs, aproximadament 600 anys després que arriben els primers pobles germànics. Hi ha revoltes i l'economia entra en un període de decadència. És en aquells moments que apareix el cristianisme i la vida de la pagesia continua amb les dificultats sota l'etapa del domini dels militars gots. L'arribada al camp de Tarragona dels àrabs, en el segle VIII, va convertir aquesta terra en zona fronterera entre els cristians al nord i els àrabs al sud. Aquesta situació sensibilitzà els comtes del nord de Catalunya per emprendre la recuperació, domini i repoblació del territori del camp. I així, doncs, fou com consolidats els comtats cristians a la Catalunya Vella, calia superar la presència musulmana de Tortosa i Lleida per tal de poder repoblar el camp de Tarragona. Darrerament, el 1118, el bisbe de Barcelona Hugué va ser nomenat arquebisbe de Tarragona i encomanà el cavaller normand Robert de Guibó que iniciés el repoblament del territori de Tarragona i les terres de l'entorn. Jo vos he dit, doncs, qui se trobé dans Sevilla, dans un espèce de nomans land, entre des possessions bien affermies qui appartenait au califat de Cordoue, ou disons le petit royaume musulman de l'État espagnol, et le comte catalan du Nord, qui avec des Occitans et des Aragonais avait envie de commencer une reconquête qui leur permettrait d'avoir des terres, bien sûr, mais surtout d'être sûr dans une avance peut-être postérieure vers quelque chose qui s'était mis en tête d'essayer d'occuper toute la péninsule ibérique ou repousser vers la mer ses envahisseurs anciens.

Doncs continuant a parlar de Vila-seca, les dificultats pròpies del projecte i la complexitat d'aquells temps fan que l'any 1151 al Camp de Tarragona hi hagi tres senyors, Robert de Guiró, l'arcabisbe i el comte de Barcelona. I és en aquest context quan es produeix la història del rescat del noble amirall Galzeran de Pinós i el seu lloctinent Sant Cerní amb dos membres de la flota que les ordres del comte de Barcelona havien partit cap a Almeria per a lluitar contra els sarraïns l'any 1147, on foren fets presoners. Cinc anys després, en l'any 1152, eren alliberats a la platja del Racó, tal com ens recorda la bonica història i llegenda del rescat de les 100 donzelles, immortalitzada en un monolit de pedra que va al que hi ha a la vora del mar, al camí del Racó, prop del santuari de la Mare Déu de Pineda, conegut com el Piró del Rescat, on hi han escrit uns mots que comencen dient caminant, d'atura't. Aquí, en aquest lloc, cap a l'any 1152, i és doncs a partir d'aquesta època, cap al 1162, quan podem parlar ja d'una realitat que va més enllà d'assentaments temporals, masos i revoltes. Podem referir-nos a la Vila-seca com una donació en feu a Ramon d'Alzina per part d'Alfons I Alcàs, comte de Barcelona. Bernat Tort, arquebisbe de Tarragona, i Guillem de Tarragona, successor d'en Robert de Guiró. Aquesta infeudació va haver de conviure amb altra part del territori de la que n'era feudatari directament arquebisbe de Tarragona. Així, doncs, la primera Vila-seca és anomenada Vila-seca de Solsina i la segona Vila-seca del Comú. Situació que es perllongà fins a l'any 1525, en què definitivament es fonen en una sola població amb el nom de Vila-seca de Solsina. Abans, però, d'avançar, hem de fer obligada referència al naixement l'any 1180 a Mas Calbó del jove Bernat Calbó, batejat a la parròquia de Vila-seca. Aquest fill de propietaris rurals va cursar els primers estudis a Vila-seca i posteriorment va ordenar-se monjo cistercenc. Amb els anys arribà a ser l'abat de Santes Creus, bisbe de Vic, propulsor de la reforma eclesiàstica a Catalunya i conseller privat i amic íntim del rei Jaume I. L'Església Catòlica el va elevar a la condició de Sant Bernat Calbó segles després. Voilà, ça c'est, disons, que nous pouvons parler en propos, disons, de l'histoire d'un village catalan aujourd'hui, une ville d'un village catalan, disons, déjà créé à l'époque des Romains, à l'époque des Grecs et tout ça, et occupé aussi par les Sarrasins, ou instauré, disons, se sont instaurés dans cette région, et que petit à petit les conquérants catalans du nord, avec les Aragonais et les Occitans, donc commencèrent à redescendre vers le sud pour récupérer des terres, pour se faire un peu plus fort, puisqu'ils s'étaient déjà émancipés pratiquement de la tutelle des comtes de Narbonne ou les comtés du nord de l'autre côté des Pyrénées. On va écouter une musique et depuis on va essayer de revenir à parler de municipalité.

Pour ce tour maritime de Vivaseca, comme il y a déjà passé une grande partie de la Côte Dorée, a souffert d'une transformation notable des aspects extérieurs et pacifiques originales dû au boom touristique qui a eu lieu pendant les décades dernières. Així doncs, posseeix una àrea de platja en bona part urbanitzada, amb abundosos serveis i una dotació d'infraestructures molt destacable. Però conscients del bé escàs que representen les nostres platges i els ecosistemes litorals que les acompanyen i li són propis, s'ha iniciat des de l'Ajuntament un ambiciós projecte de protecció i recuperació paisatgística i ecosistèmica de tota la seva franja litoral. Aquest, entre altres mesures, contempla l'adquisició per part de l'Ajuntament i posterior demolició de la façana marítima per la seva posterior recuperació paisatgística, mitjançant, doncs, pinars litorals de pi pinyoner, pinus pinea, que antigament caracteritzaven aquest litoral, donant-li a la vegada el nom de la pineda i que actualment es trobaven en franca recessió. Paral·lelament a aquesta mesura de recuperació del territori litoral, s'ha iniciat la protecció d'habitants i d'habitats zones humides annexes a les anteriors mitjançant la seva inclusió al Pla d'Espais d'Interès Naturals de la Generalitat de Catalunya. S'han desenvolupat planificacions urbanístiques restrictives amb models de nucli urbà integral i no dispersiu. Entre altre ordre de coses, hem de destacar que l'esmentat sector marítim del municipi de Vilaseca queda constituït exclusivament d'àmplies platges sedentàries de gra fi. Aquestes es troben dividides en tres sectors que del nord a sud reben la denominació de platja dels Prats, de la Pineda i del Racó. En total constitueixen un front litoral de 3.450 metres, amb una amplitud mitjana de 40 metres. En el pla indicatiu dels usos del domini públic litoral, que l'any 78 va ser redactat per la Direcció General de Ports i Costes, es descriu a la platja de Vilaseca com platges de pendent suau, arena fina i de color daurat fosc. Els àrids es consideraven de naturalesa calcosilícia. Més concretament, doncs, la platja de Pineda, posseix una longitud aproximada de 2.450 metres i una superfície estimada en 98.000 metres quadrats. Limita al sud amb intersecció entre l'Hotel Donaire i el Passeig de Pau Casals. La seva continuació constitueix la platja del Racó i al nord amb un espigó de protecció de la platja situat a uns 350 metres de llevant de l'urbanització Porta del Mar, límit amb la platja dels Prats. La platja de la Pineda, com ja ha estat justificat anteriorment, constitueix un sector litoral que actualment combina les més altes prestacions com a àrea turística, com a la conservació del litoral i els seus ecosistemes més interessants. Resultat d'això, emergeix com una platja àmplia, d'alt valor paisatgístic, qualitat ambiental i vocació de servei turístic per tota la gent, doncs, que li agraden en aquestes platges.

que serviria 400 anys. L'havia tenia un pes específic superior als territoris veïns i havia era vital defensar-se dels saqueig i del perill exterior. El portal de Sant Antoni és l'únic que cita habitualment i conserva encara l'aspecte d'una porta d'una muralla de segon perímetre fortificat de Vilaseca. El carrer interior era del carrer de la Mar i va sortir del recinte murallat en direcció del mar s'anomenava el Raval de la Mar. En direcció ponent s'extén el carrer dels Ferrers, antic Raval de la Presó, i en direcció nord-est es comunica amb el carrer de Sant Josep, antic Raval homònim. L'antiga vila de Vilaseca de Comú, convertida en Vilaseca de Solsina l'any 1525, com ja us he dit, ocupava el cor actual de la vila. Anava des del portal de Sant Antoni, al sud, fins al portal de l'església, el portal de la plaça de les Voltes, sent el seu oposat per la zona de ponent al portal de la Riera. A més de les parets exteriors fortificades, una dotzena de torres de defensa protegien un espai suficient per allotjar amb seguretat diferents centenars de persones. Hem de recordar que durant 300 anys Vilaseca va patir atacs dels pirates i va ser el nucli de concentració dels habitants. Els habitants veïns d'altres territoris més desprotegits de l'actual municipi. Des del portal de Sant Antoni i el Raval del Mar, les comunicacions amb els llocs més dinàmics de la comarca eren excel·lents. Es podia agafar el camí del Mas de la Sana, el camí de la Pineda, el camí de Cambrils i el camí de la Selva i Port de Salou. Com a corresponent a una porta de muralla, el portal de Sant Antoni és una única construcció sòlida de pedra de sillar a la part inferior que es converteix en pedra i morter a la part superior. Al pas inferior hi ha un arc a cada costat, sostre de vigues, i les seves dimensions són de 6,3 per 4,25 metres, sent el grossor dels murs de 70 centímetres. L'interior està distribuït en pisos de vivendes. No hi ha senyals d'almenes. A la façana frontal, exterior, conserva un matacà que tindria la lògica de funció de protegir. Avui en dia és la presentació de Vilaseca, un dels edificis més emblemàtics de la vila.

Doncs el que fa referència a les torres i a la Torre dels Carboners, aquesta torre està situada al nord de la Pineda, es troba en el mas homònim. També és coneguda per la Torre del Pantaleoni o del Foraster. La masia també era anomenada del Perruquet, recordant un administrador que va tenir el segle passat. Pot apreciar-se una restauració recent. Es troba a prop de la Torre d'en Dolça, exactament un quilòmetre en direcció del sud-est. A través de l'ermita de la Pineda es pot localitzar fàcilment, doncs és visible des de l'entrada del santuari. Els Carboners procedien de la regió de Vilanova i van ser un dels últims propietaris del mas. Degut a la dificultat de transitar per la partida de les Garrigues, la Torre dels Carboners cobria el camí natural d'accés a Vilaseca i protegia els habitants o treballadors de Pineda. Aquesta Torre dels Carboners destaca per la seva àmplia restauració. El més sorprenent és la inclinació al talut dels seus murs. Els especialistes indiquen que és l'únic exemplar de la Torre de les Comarques Meridionals amb planta quadrangular i pendent constant cap a l'interior en les seves quatre cares. Possiblement això és degut a alguna reconstrucció o afegit.

té dues portes a l'angle nord i una a la planta baixa i una altra en el primer pis. Hi ha la Torre del Delme també. La Torre del Delme, coneguda per la Torre de Guardiola, es troba situada a l'estret i fresc carrer de Riudoms, a l'edifici de Cal Delme. Es pot accedir a aquest racó amb més de 800 anys d'història a través de la plaça de l'Església, que tot i el pas del temps segueix sent el centre de Vilaseca. L'aspecte exterior interior de la torre data del segle XVI, però la seva estructura i els seus antecedents es remunten a la donació de la vila. Diversos autors indiquen que la colonització cristiana de Vilaseca es va produir entre els anys 1162 i 68 com a conseqüència de la donació feta i pactada pels tres senyors del Camp de Tarragona a favor d'en Ramon d'Olzina. Els posteriors antagonismes entre el monarca i l'arcabisbe i la família de Guigó va impedir l'actual conjuntament i cada part va otorgar repoblacions per a la seva compte. Ubicada quasi al costat del senyoratge dels Olzina, es va formar un nou enclau del feu del senyoratge de l'Església de Tarragona. Amb el temps les rendes van ser adjudicades a l'Ardiacà, que va agafar el nom del lloc. Aquesta nova entitat autònoma va ser Vilaseca del Comú, i una butlla papal del 1184 demostra que aquesta petita població ja existia a mitjans del segle XII. En aquells temps, el cambrer, dignitat de cabildo eclesiàstic de Tarragona, era un senyor i el va continuar pertanyent a les persones que van ostentar aquest títol fins l'any 1274, quan l'arcabisbe Bernat d'Olivella va nomenar i dotar un nou ardiacà de Vilaseca en diversos drets. Aquest càrrec va ser molt codicat i codiciat, i en el 1391 la jurisdicció que encara conservava el rei va passar per venda a l'arcabisbe. No ho volia ser d'això. I maintenant vaig decidir parlar aussi de la Torre de Virgili. Els topònims referits a les torres i defenses diverses del municipi poden cridar l'atenció del visitant o de les persones que ens escolten. Entre existents i desaparegudes, al llarg del litoral municipal hi ha localitzades 8 torres de defensa, sense comptar la Torre del Telègraf, que no tenia aquesta missió. Totes es van aixecar per la necessitat de protegir el port de Salou i la costa en cas de guerra i pirateria. Malgré la conquête de Majorque, la vie des populations de la côte dut être chaque fois plus difficile pendant le XIVe siècle. Les gens devaient être très attentifs et alertes devant les attaques des pirates maures qui devaient avoir lieu à partir de 1354. Fut alors que Salou n'avait pas d'église propre et appartenait à la paroisse de la Pineda. És lògic suposar que algunes d'aquestes torres eren a l'antic territori de la Pineda. Segurament serien les torres de l'Ermita, de Pomerol, de Virgili, Mas de Grasset i Mas de les Canonges. I la Torre de Virgili es troba en un extrem del municipi, a un costat i al final de la carretera de la costa, abans d'arribar a l'autovia Salou-Tarragona i prop de les canonades del Pantalà. Es troba a uns 800 metres de la platja i prop de l'antiga carretera vella, la qual quasi coincidia amb l'actual autovia. Voilà, c'est une tour de plus, c'est tour de défense de la ville, que à l'époque en disposait de beaucoup, et maintenant, bon, il en reste quelques-unes, mais certaines en très bon état, et d'autres, bon, que les années passent, quand on n'y habitait pas, il y a toujours des démolitions qui se créent.

continuen a parlar del poble, o fi, de la vila, de Vilaseca, d'on hi ha la creu de la beguda. Es dedueix que l'actual municipi de Vilaseca estava format abans de la seva constitució al segle passat per diferents antics termes independents, al mateix temps ja amb múltiples llaços entre si. Aquesta estructura arrencava de les repoblacions medievals. La creu de la beguda era un límit entre els antics territoris de Salou, Vilaseca del Comú i Vilaseca de Solsina. D'antany la seva situació era estratègica i segurament havia, diríem, prengué aquest topònim com a conseqüència d'estar al costat del camí de les Eres o del camí de la Pineda. Aquella creu del terme seria el lloc escollit per fer una aturada en el dur treball de l'era. La creu de la beguda, el dia dels Reis, cada any s'escollia els jurats del terme de Salou. Actualment la creu de ferro sobre un basament de pedra es troba pràcticament integrada al nucli de Vilaseca, en la continuació del Raval de la Mar, però no fa molt. Uns 200 metres la separaven del poble. D'antany, a més del pedestal, existia una columna octava i una petita creu de ferro terminal. L'antic camí de Pineda és avui carretera homònima. La creu està en el cruïlla amb la desviació que es dirigeix al port d'entrada a Vilaseca. El camí que procedeix a Tarragona, pràcticament paral·lel a la Nacional 340, és el camí del Mas de la Sana. El camí de Cambrils és la seva continuació en direcció ponent. La creu del Lledoner, la creu del Papilló i la nombrosa epigrafia romana trobada junt en aquesta via revaloritza la seva importància com a autèntica via augusta romana i com a límit medieval entre Salou i Barenys, al sud i entre els altres territoris de l'actual municipi del nord. On vaig seguir de vous parler maintenant aussi, parce qu'il y a encore évidemment des autres choses à faire, mais avant de parler de l'ermite de la Pineda, je vais vous parler du syndicat. Vous me direz, bon, pourquoi le nom, le syndicat? Donc, le syndicat, c'est une explication très simple. Fins a fa pocs decennis, l'economia del municipi de Vilaseca girava al voltant de l'agricultura i de les seves activitats complementàries. El recent creixement econòmic s'ha basat en el desenvolupament de la indústria i, sobretot, del turisme. Vilaseca encara conserva trets del seu passat agrícola. El magnífic sindicat és la seva catedral del vi. S'aixeca entre les proximitats del castell i el seu accés està senyalitzat. La seva construcció reflectiva personalitat i l'esperit de superació, solidaritat i independència d'aquest humil gent de principis del segle. Disons, c'est la corporation des gens, disons, qui travaillaient à les vignobles, et ils ont créé à l'époque un syndicat. Un syndicat, disons, c'est une espèce de cave dans laquelle on accueillait et on entreposait les vins pour essayer, disons, une espèce de confédération des gens, travailleurs, disons, de la vigne, parmi des telles façons de pouvoir s'entraider les uns aux autres pour prospérer et tous ensemble en tirer un maximum de profit. Davant les injustícies i desigualtats d'aquells temps, la gent s'agrupava seguint l'honrat missatge del pensament revisionista d'en Joaquim Costa o d'en Ramon y Cajal. Durant el segle XIX ja havia funcionat la societat recreativa, la Renaixença. Els seus idearis de solidaritat foren assumits per la societat de pagesos o societat agrícola cooperativa, nascuda el 30 de setembre de 1899. La llei de sindicats agrícoles del 906 fou aprofitada per a fundar el sindicat agrícola de Vilaseca el 25 d'agost del 1917, que integrà els béns de les organitzacions precedentes. Sota la presidència d'en Joan Vidal Torre de Mé, la seva secció de viticultura tirà endavant el projecte del celler. A Tarragona, Joan Maria Render i Claudi Lloveres promovien aquells nous esperits associatius. Així, doncs, poc després de fundar-se l'entitat, el 9 de desembre de 1917, foren comprats 170.000 pams quadrats al compte Sicar per 3.400 pessetes, a 2 cèntims al pam. Per fer front a les despeses de la nova catedral del Vi, es realitzà una emissió d'obligacions que adquiria el Banc de Valls. Totes les propietats de tots els socis eren de garantia del seu pagament. Tots els paletes i els contractistes de Vilaseca col·laboraren en la seva edificació. S'utilitzà la pedra de soldó de les Garrigues i darrerament, al setembre de 1920, entrà la primera carretada del rei. La solidaritat d'una llarga llista de fundadors contribuïa a la reeixida. Després es succeïren noves inversions, el molí d'oli, la trilladora, les segadores de cereals, els tractors, la caixa rural, i etcètera, etcètera. Là, ça correspond toujours à ce que je vous ai dit, que au pays catalan, on est très associatif,
par nature, par nous-mêmes. Les fêtes, les organisations, les groupes qui s'occupent, disons, de pouvoir maintenir et entretenir la réalisation des fêtes. Donc, et toutes les choses comme ça. Et on aime ça, on aime ça, on est comme ça, on est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez ? On ne peut pas changer d'un jour à l'autre. On va écouter une musique et on va revenir sur Vivasec.

Us anem a parlar ara del castell dels Comtes de Sicart. Antic castell d'aspecte neomedieval de l'època de la repoblació cristiana del Camp de Tarragona, situat al nord de l'actual nucli urbà de Vilaseca, la seva esvelta silueta destaca per sobre el frondó espinar que els envolta a redós del celler de la cooperativa. La torre d'Olzina, que en alguns historiadors atribueixen els seus orígens al període romà, és edificació més antiga de l'actual castell. Aquesta torre de planta quadrangular disposa d'un perímetre interior de 5,10 i 4,25 metres i els seus murs exteriors, construïts amb grans carreus, tenen un gruix de gairebé 2 metres. Entre els anys 1162 i 68 fou la torre de defensa del recinte senyorial dels Vilaseca dels Olzina, coincidint amb la colonització cristiana de l'indret. El recinte fortificat servia per protegir les persones, els animals, el menjar, dels saquejadors de l'època. En aquest període el castell era propietat dels Olzina, gràcies a la donació feta pels senyors del Camp de Tarragona en favor del cavaller Ramon d'Olzina. Entre els anys 1437 i 1525, la senyoria de Vilaseca dels Olzina fou jurisdicció de la família Saportella, assent deu de Saportella, que en el 1525 va vendre el castell i els seus territoris a l'arcabisbe Pere de Cardona, que llavors ja era senyor de la veïna Vilaseca del Comú. Amb aquesta compra, el castell de l'arcabisbe, es va produir bonificació de les dues Vilaseques i conjunt dels dos territoris que adoptaren el nom de Vilaseca dels Olzina. A partir d'aquest moment, que va coincidir amb l'època en la qual els senyors abandonaren la incòmoda fortalesa que havia estat el bressol dels avantpassats per tal de construir un habitatge quasi palau, declaradament més luxós i còmode també, el castell s'havia convertit pràcticament en una residència senyorial. La casa dels Olzina fou construïda al marge de l'antiga torre i tot i que estava comunicada amb ella. Voilà, disons, un motif de plus d'aquell, disons, que au cours des siècles une chose passe de main des uns aux autres, et disons que bon, les gens y s'installent, les gens y se trouvent bien, mais après bon, il y a un moment donné que ça devient trop petit pour sa façon de voir les choses, et qu'est-ce que vous voulez, les gens c'est comme tout le monde, ils se disent bon, on va changer, on va bâtir quelque chose et on va s'approcher à quelque chose d'un peu plus grand. On va écouter une musiquette de plus et anem a veure, com diuen per la part de la franja de Ponent, anem a veure si ens queda encara molta cosa.

oblidada per bàrbols de Sant Esteve, patró de Vilaseca. L'existència d'un racó del municipi venerat pel fet miraculós del rescat de Sant Esteve es remunta al segle XII, poc després que l'any 1147 es produís la conquesta d'Almeria i el conseqüent rescat de Galceran de Pinós mitjançant Sant Esteve 5 anys més tard. La data de trobada del cos del sant fou el 3 d'agost. Alguns autors com Eufemià Fort han defensat que en la mateixa data es podien haver produït el fet miraculós. I bé, puig que parlem de Sant Esteve, l'església de Sant Esteve també a la vila. Amb més de 800 anys d'història, a través d'una ràpida autovia i sense problemes de tràfic, destaca l'horitzó i és a més esbelta dels edificis recents la vella i austera silueta del campanar de l'església de Sant Esteve. La llegenda s'enfila amb la història en la nit del temps i podem atribuir aquesta devoció a la difusió de la llegenda del famós rescat de Sant Esteve en el temps de fundació i repoblació de Vilaseca del Comú a la segona meitat del segle XII. L'any 1588 va prendre possessió de la parròquia de Vilaseca l'emprenedor Pere Jubilí. La seva activitat com a mossèn rector s'anyevà profundament al decenni següent. Una nova església dedicada al promàrtir, Sant Esteve i la rectoria foren els que tingueren més envergadura en aquells temps. Convé recordar que l'any 1525 s'havia produït la fusió de les dues Vilaseca medievals i que el nou municipi s'anomenaria Vilaseca de Solsina. Tots els dos nuclis tenien la seva pròpia església. La de Solsina, dedicada a Sant Joan, es deia Sant Joan Extramurs al segle XVI, per la seva ubicació fora del recinte emmurallat de Vilaseca del Comú. L'altre seguia dedicat a Sant Esteve. Les dues tenien els seus respectius cementiris. El cementiri de l'antiga Vilaseca del Comú formà part del suaro utilitzat en la ratificació. Fins ben entrat al segle XVII s'utilitzà el cementiri de Sant Joan. Les obres de Sant Esteve s'iniciaren el 10 d'abril de 1588, segons una capitulació feta a favor del mestre d'obres Joan Morcegues. El terreny de la nova edificació havia estat permutat l'any 1564. L'església fou inaugurada als últims anys del segle XVI. El cementiri, que segurament acompliu les funcions de torre de defensa, s'aixeca encara avui en dia sense fonament sobre l'altar de la Mare Déu del Roser. Fou construït a partir de l'any 1605. Segurament el conjunt ja degué estar acabat abans de l'any 1611, ja que en l'any 1618 hi va haver-hi un enterrament. Va arribar al 1855 i es va adquirir el rellotge, doncs, per poder fer una cosa seriosa en el campanar.

Anem a parlar de l'ermita de la Pineda. La devoció mariana del municipi es concentra a l'ermita de la Pineda, situada uns 300 metres al nord de la Cruïlla entre l'autovia Salou-Tarragona i la carretera de la Pineda en direcció a Vilaseca. Entre els autòctons es coneix el lloc pel tradicional romiatge que es realitza el dilluns de Pasqua. L'arcabisbe Joan Lario concedí l'any 1772 permís a Vilaseca per anar en processó el segon dia de Pasqua Florida i celebrar-hi una festa. Bé, amics nostres, normalment hi faudrà dir que je devrais avoir encore une heure de plus pour pouvoir finir de parler sur quantité de choses qui me restent sur Vilaseca, mais malheureusement nous sommes tributaires d'un horaire et avec toute la bonne volonté nous ne pouvons pas faire autrement de ce que nous pensons. Bé, doncs, amics, el nostre programa arribat xinutxant a la seva fi. Us desitjo que passeu una molt bona fi de tarda. Us dic, doncs, fins al programa que ve, i com ja acostuma a dir en terres d'Occitània i en Occità, adixats pla tu le monde, merci pla per haver demorat a menys aus, buno serado, adixats e buna neit, al programa que ven. Adiós-siau.

0: Bona tarda. L'espai Trenquem Silencis i qui us parla, Àngels Roura Massaneda. Us donem la benvinguda. Desitgem que gaudiu d'aquests minuts destinats a parlar obertament d'aquesta crua realitat, la violència de gènere i el ventall de maltractaments que pateixen, patim, hem patit moltes persones en silenci. Posem veu, per tant, a aquesta realitat i trenquem silencis. La setmana passada fèiem referència a una pel·lícula, Solo una vez, que ens servia per il·lustrar la dificultat tant de la víctima com del maltractador per identificar-se com a tals. La dificultat de reconèixer-se. Vàrem citar diferents fragments i vàrem posar exemples on es mostrava aquesta dificultat i els arguments que posaven tant l'un com l'altre. Avui, una pel·lícula, de les moltes que podríem nombrar o agafar, com a exemple d'aquesta entrada tan bona, tan fàcil, que sol tenir el maltractador. És a dir, que és un tret comú en molts maltractadors, de personalitats més psicopàtiques, més narcisistes, etc, etc. És molt comú que tinguin molt bona entrada. Entren molt bé. Tenen habilitat per entrar d'una manera sorprenentment fàcil a la nostra vida. Una aparença de persona agradable, afable, amb encant, carisma. Sí, ho hem dit en anteriors capítols. Una de les característiques del maltractador és que de cares a fora, per a terceres persones, resulta ser una persona encantadora, que aixeca admiració. En la pel·lícula que agafem de referència avui, Justine, una professora d'universitat, companya de feina de George, el protagonista masculí, li fa saber a aquest que hi ha alguna cosa en ell que no li agrada. I li diu, quan els alumnes senten devoció per un professor, se m'activen totes les alarmes, m'haig de preocupar. I aquesta és la sensació que produïa George, el professor d'universitat, al seu alumnat. Aixecava devoció. En dos dies d'arribar a la nova universitat, tenia un seguici d'admiradors i admiradores. Semblava que hi fos des de feia anys. Tenia molt més bona acollida de resposta dels alumnes que no pas la resta de professorat. Em refereixo avui a la pel·lícula L'apariència de les coses, que si bé conté de fons una història sobre cases on hi viuen esperits que no han volgut marxar d'elles, si aïllem aquest tema per centrar-nos en la personalitat, la relació i la convivència dels dos protagonistes de la pel·lícula, George i Amanda, ens dona molts elements per pensar. George acaba d'aconseguir un millor lloc de treball, una plaça de professor en una universitat d'un poblet una mica a les afores, a plena natura, però que li suposa una recompensa per tot el seu treball previ, per la seva tesi. Acceptar aquesta proposta que li han fet des de la universitat suposa que tant ell com la seva esposa Amanda i la seva filla Franny es traslladin. Amanda, la seva esposa, és restauradora i entén que ha de renunciar o decideix que ha de renunciar a la seva feina professional per acompanyar el seu marit en aquesta nova oportunitat professional. Amanda té certs problemes amb el menjar. Sembla estar entrant en un trastorn alimentari i el seu marit George és qui vetlla perquè no salti els àpats i tampoc alteri els continguts d'aquests. Fins aquí veiem un marit exitós, fruit del seu treball, una dona que renuncia al seu treball i que no es troba en el seu millor moment d'equilibri i benestar emocional. Un cop situats en el nou entorn, en la nova feina, moltes coses ja no són el que semblen. La nova casa no sembla ser tan bona elecció, els veïns no són el que semblen i George tampoc. A mesura que avança la pel·lícula, ens adonem de com George, aquest home afable, agradable, amable, encantador, motivador, que genera admiració, culta, sensible, amant de la literatura i de l'art, etc, etc, que s'ha guanyat un lloc de professor a la universitat gràcies al seu treball, a mesura que avança la pel·lícula, ens adonem, veiem que George es mostra com el que no és. Veiem que George manipula. Li va repetint a la seva dona Amanda que Justine és una mala influència, que és lesbiana, que té informació sobre ella, que és una mala persona, etc, etc. És a dir, va menjant el cervell a Amanda perquè es distanciï d'aquesta. Vol lligar-se a Justine alhora, perquè la vol tenir lligada, la vol com aliada, perquè ja sap que aquesta és reticent a la popularitat que ell té i, per tant, se la vol guanyar, se la vol lligar i al mateix temps la vol distanciar de la seva dona Amanda. Més coses de manipulació. Falsifica la carta de recomanació gràcies a la qual ha entrat a treballar en aquesta universitat. Veiem que George menteix. Nega a Floyd, el director de la universitat, que sigui una falsificació a la carta de recomanació que va presentar. Menteix a la seva dona dient que ha anat a caminar i s'ha despistat quan en realitat estava amb una jove estudiant al llit. Menteix quan arriba amb la roba molla a casa, és a dir, de la nit al vaixell amb Floyd, és a dir, la nit que ha eliminat a Floyd, i diu que arriba moll perquè ha vomitat. Menteix quan diu que ha pintat uns quadres, unes marines, que en realitat les va pintar un seu cosí. Menteix quan diu que va tenir problemes a l'altra universitat per haver denunciat una conducta inadequada de tipus sexual, en referència com si ell fos la víctima, quan en realitat en va ser el causant. Veiem que George utilitza, quan per exemple li demana a Justine que li faci una bufanda per la seva mare, és a dir, per la mare de George, quan en realitat regala aquesta bufanda a la seva jove amant. Veiem com George distorsiona quan li diu a Amanda, a la seva esposa, que ella no veu les coses com són. Li fa creure que no està bé i li diu: estàs totalment desequilibrada, tens una ment paranoica, famèlica. I li dona una dosi de la proteïna que ella pren, que ens podria semblar que cuida d'ella, però en realitat hi ha posat a dins d'aquesta proteïna un munt d'ansiolítics perquè caigui rodona quan s'ho prengui. Veiem com George coacciona. Quan Amanda vol telefonar i demanar ajuda, li arrenca el cable del telèfon i es carrega l'aparell i l'amenaça. Quan Amanda vol marxar de casa, que té les maletes fetes i carregades al cotxe, li ho impedeix. Veiem com George aparta del camí a tothom que s'interposi en el seu camí. És a dir, a Justine, com que Justine va descobrint coses d'ell, ell decideix perseguir-la amb el cotxe. Justine està conduint el seu cotxe i ell la persegueix tot darrere, provocant que aquesta surti de la carretera i tingui un accident. La vol eliminar del mapa, perquè és crítica amb ell, perquè sospita de les artimanyes d'aquest i perquè és molt amiga de la seva dona, Amanda. S'interposa en el seu camí també Floyd, el director de la universitat, que ha descobert que la carta de recomanació que havia presentat és falsa. El Floyd, que és el director de l'actual universitat, ha parlat amb l'anterior director d'on procedia George i sap que aquesta recomanació no l'ha signat, per tant, és falsa. I com que Floyd ho vol exposar el dia següent a la reunió d'equip directiu amb les conseqüències que això comportaria, George decideix eliminar-lo literalment del mapa, tot fent veure que sembli que ha tingut un accident natural i que ha caigut a l'aigua des del seu voler, quan en realitat ha estat George. Veiem com George és violent. En la pel·lícula aquesta violència es veu justificada com si ell estigués posseït per un esperit. És a dir, com he dit al principi, salvant aquesta part més paranormal o més esperitista o com vulguem dir-li, el protagonista, George, mostra totes aquestes conductes pròpies de qui maltracta, al mateix temps que públicament té una imatge impecable o fins i tot admirable. Si mireu la pel·lícula, veureu que George és el que no sembla, que tots aquests comportaments que vaig descrivint els anem veient a mesura que avança la pel·lícula i mentre de cares a l'exterior, de cares a terceres persones, a excepció de Justine i Floyd, la resta de persones tenen d'ell una molt bona imatge i una molt bona impressió. Per què dic això? Perquè hi poso èmfasi. Perquè tant el maltractament, quan el maltractament ens queda, perdó, torno a repetir, perquè quan el maltractament ens queda lluny, ens sembla molt fàcil d'identificar. Ens sembla que nosaltres ens adonaríem de seguida que una persona ens manipula, ens utilitza, ens menteix, ens enganya. Però desenganyem-nos. Gran part del seu èxit, gran part de que se'n surtin amb la seva i enredin i engatussin, és perquè de cares a l'exterior, la seva imatge és no només correcta, sinó també agradable, o impecable, o admirable. Bé, avui una proposta cinematogràfica per a detectar comportaments propis de persones maltractadores. Quan trobes el gust en identificar en les pel·lícules aquelles conductes que a la vida real succeeixen, o que t'han succeït a tu, o a una persona propera, et dona una certa satisfacció. La satisfacció que produeix identificar. Identificar perquè tens més informació que no tenies abans i gràcies a tenir més informació pots obrir consciència. I aquí estem, a Trenquem Silencis, disposats a donar informació i a contribuir a obrir consciència, perquè de prop o de lluny aquest tema ens afecta o ens afectarà, més tard o més d'hora, de més a prop o de més lluny. Fins aquí el nostre espai Trenquem Silencis. Recordeu que disposeu del Messenger per a posar-vos en contacte amb la Mireia Baeta i a mi mateixa, Àngels Roura Massaneda, i que també disposeu del correu trenquemsilencis@gmail.com. Que tingueu molt bona setmana i molt bona tarda.
1: Trenquem Silencis amb Àngels Roura Massaneda.

cantes-le mon país, cantes-le. De cops al fons veieu serenimon l'obert del canal del Mietxú. El teu lat roger

escriptunarei begem un pinçat de teules. Com un país o Toulouse, o Toulouse.

bona tarda, amics. Avui amb nosaltres, dins el nostre programa de les Terres Nostres, us anem a fer una volteta per la comarca de l'Alt Camp i anem a parlar d'un poble que es diu La Masó.

Bonjour, Habitude Rouge. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un village qui s'appelle Mazo. Mais comme d'habitude, on va essayer de vous situer où se trouvent ces villages, disons, dans une comarque, la contrée qu'on dit en français, et c'est des comarques del Camp de Tarragona. Les comarques de l'Alcamp i el Baix Camp, juntament amb les del Tarragonès, es reparteixen les terres de la gran comarca natural del Camp de Tarragona. Aquest Camp de Tarragona va ser l'extrem meridional de la depressió prelitoral. Es tracta d'una plana oberta, àmpliament a la Mediterrània, en desaparèixer la serralada Vitrol, que més amunt la limitava per llevant. Els contraforts de bloc del Gaià, que arriben fins a prop del mar, separen el camp de la veïna comarca del Penedès. Per Septreptió i Ponent, en un ampli arc, són la Serra de Miramar, les muntanyes de Prades i les serres de Bargentera, de Llebreria, de Tivissa i de Vandellòs. Totes elles pertanyentes a la serralada Previtrol. Les que tanquen la plana. Els rius Francoví i Gaià drenen a part nord de la comarca, mentre que la part més meridional, la xarxa hidrogràfica, és integrada per tota una sèrie de rieres, de riudoms, d'Alforja, de Riudecanyes, de Llastres, que baixen en un curt recorregut des de la muntanya propera fins a la Mediterrània. Les del camp són terres de temperatures suaus i pluges escadusseres, pentades i ventejades ben segur pel mestral a la tardor i a l'hivern. L'escassetat d'aigua ha estat sempre la lluita del pagès del camp, que amb molt d'esforç ha aconseguit regar una petita part de les terres de conreu. Per la seva estructura morfològica, el Camp de Tarragona es donen tres tipus de poblacions: les de muntanya, les que estan entre pla i muntanya i les que estan en la plana, i dins d'aquestes darreres encara es poden distingir entre les de l'interiors i les de l'hidrol. De tots aquests tipus de poblacions, les de plana i sobretot les situades a la costa són les que presenten una dinàmica demogràfica de creixement. Les de contacte plana-muntanya romanen estacionàries, mentre que les de muntanya es manifesten clarament en recessió. D'altra banda, el fet que la comarca de l'Alt Camp comprengui només les terres interiors de la meitat nord del Camp de Tarragoní és la raó per la qual tingui molta menys població que les seves comarques germanes, i la seva dinàmica demogràfica, tot i ésser de creixement, ho fa en un ritme inferior al del Baix Camp i del Tarragonès. La comarca de l'Alt Camp té una capital, Valls, amb poc més de 20.000 habitants, situada en el sector de la plana. A la plana també trobem Alcover, el municipi que segueix en importància Valls, encara que no arriba als 3.400 habitants. El Pla de Santa Maria pertany a un grup de poblacions situades entre la plana i la muntanya, el mateix que el Pont d'Armentera. De les muntanyes podem citar Querol i Mont-ral. Cap de les dues arriba als 200 habitants. Com s'ha esmentat anteriorment, a les terres del Camp Tarragoní es conreuen hortalisses i sobretot avellaners. En el secà hi ha una plantada de vinyes, cereals, ametllers i garrofers. I pel que fa a la ramaderia, les comarques del camp s'han especialitzat en l'avicultura i concentren un gran nombre de granges de viram per a la producció de carn i dels ous. Bé, doncs, si hi ha un viron d'Ijon i una situació... Bé, je vous traduis pas en langue, disons, de Toulouse, parce que, comme vous avez tellement l'habitude de m'entendre parler català, et il sera simplement en l'occitan, donc j'espère, je souhaite et je suis convaincu que vous avez tout compris ou à 97% de ce que je viens de dire.

Doncs bé, després d'haver escoltat aquesta jota, anem a parlar ara de la Masó. La Masó, ja us he dit, aquí a Ràdio Occitània, doncs de fa uns 3 anys, gairebé 4, hem anat fent un dia i a vegades dos dies per setmana programes en català dedicats a pobles de les comarques tarragonines. I arribem a un cas que només ens en queden 14 poblacions a poder fer el programa. I entre elles, doncs, dos municipalitats de l'Alt Camp, i una d'elles és la Masó, i l'altra, doncs, és els Garidells. Bé, doncs la Masó avui anem a parlar i només ens quedarà, doncs, els Garidells per poder acabar, doncs, la totalitat de la comarca. Amb el que fa referència al poble d'avui, doncs el pas del temps es pot dir que és una manera, doncs, un xinutxano, un taranà molt xinutxano. El poble formà part del conjunt de propietaris cedides al segle XII a Santes Creus i posteriorment del domini dels Templers. Al segle XIII encara no es té constància de que fos un nucli de població format. El poble va dependre de l'església i formar part de la comuna el 1356. L'arcabisbe Enec de Vallterra comprà al rei Joan I els drets sobre el poble. Els diversos episodis de la història d'aquest poble s'apreixen amb claretat que l'economia sempre depenia de l'aigua del Francolí, la qual provocava alguns conflictes puntuals amb el poble del Raurell. En el segle XVII fou un període de creixement i evolució. Al segle XIX es coneix l'existència de molins d'oli i farina que aprofitaven les aigües del riu per fer efectiva la seva producció. L'església parroquial de Santa Magdalena fou bastida de rèries del segle XIX, d'estil neoromànic, té tres naus, creu llatina i una gran cúpula. El campanar exempt s'aprofita de l'església anterior, que doncs tenia que ser un edifici molt més antic. I amb el que fa referència encara, el poble està situat vora el riu Francolí. És envoltat per una extensa plana, s'arriba per la carretera local que connecta amb la carretera Tarragona-Valls i amb la de Vilallonga a Prats pel Raurell. El terme és ple de conreus, de regadiu, ja que s'aprofiten les aigües del riu Francolí i diverses pous, i les terres planes permeten d'optimitzar aquests treballs. L'avellaner és actualment el conreu dominant. A les zones de secà s'hi poden veure ametllers, garrofers i oliveres. La cooperativa agrícola creada el 1929 comercialitza productes i ofereix serveis als agricultors. La llar social, l'escola i les pistes esportives ofereixen uns serveis que asseguren la qualitat de vida del poble. Els carrers són amples i lluminosos, amb cases espaioses i sòlidament construïdes, adaptades a les necessitats i a l'estil de vida dels agricultors. El nucli principal del poble se situa al voltant de l'església de Santa Magdalena. Aquest edifici va ser construït a darreries del segle XIX, destaca en el paisatge pel seu gran volum i per les dimensions de la seva cúpula, recoberta amb teules vidriades que irradien la llum intensa del camp i que aconsegueixen una brillantor especial. La planta de l'església és de creu llatina, amb tres naus. L'estil neoromànic defineix íntegrament l'edifici i el campanar correspon a l'antiga església i forma una torre exempta, de base quadrada amb dos cossos superiors octogonals coberts darrerament amb una cúpula. Vora l'església destaca cabanet amb la façana de pedra d'estil renaixentista i portal adoblat. Una de maison, donc, que de previsió de village, donc, c'est peut-être une maison de plus ancienne que reste encore dans le village. Voilà, donc, c'est quelque chose... Non, on n'a pas fini encore, on n'a pas fini. On va écouter une musique et on va revenir, ne vous en faites pas.

Continuant a parlar del poble, el que fa referència a la història, segons la tradició de l'origen del poble, serien unes cases més oberts, dependentes d'una gran heretat del Rourell,

Segons la tradició, ella donà com a probable origen del poble de la Masó l'agrupació al llarg dels temps de diferents masos que es trobaven enmig de les hortes. Una altra versió diu que l'origen del poble es troba en la instal·lació d'unes cases d'observació per part del marquès del Rourell per vigilar la sèquia que travessava el terme de la Masó i que conduïa les aigües del Francolí a la veïna població. Sens dubte, aquestes primeres cases serien llocs d'observació on vivien els soldats i les seves famílies. Les primeres notícies documentals sobre aquestes terres daten del 1160, referents a l'antic terme del Codony, que comprenia els actuals termes del Morell, la Masó, el Milà i Vilallonga. Acabada la reconquesta del Camp de Tarragona, el Codony fou repartit entre altres senyors, el monestir de Santes Creus, l'Ordre de l'Hospital i l'Ordre del Temple. Segons un article d'historiador Robert Vallverdú, el rei Alfons I cediu les terres que comprenien el terme de la Masó a Ramon de Montcada, això l'any 1176, el qual, al cap de pocs mesos, les va passar al monestir de Santes Creus en pagament d'un deute que devia tindre. Al poc temps de la cessió començaren els primers conflictes entre l'església i el monestir per raó dels respectius drets. Al cap de 10 anys s'assignà una concòrdia pels cobraments de les dècimes i primícies. Segons historiadora Carme Plaça, després de la reconquesta l'ordre del temple, arreplegà una part del Codony mercès a la donació del Mas de Ballestar feta per Berenguer de Molnells, el qual ingressà a l'ordre cap al 1162, havent-la rebut el 1157. Segons els límits esmentats a la donació, sembla ser que la Masó hi era compresa. Els anys successius, l'ordre anà ampliant el seu patrimoni. A partir de 1181, es parla ja d'una sotspreceptoria organitzada canviant el nom de Ballestar per la Rourell. El seu període actiu s'estén apropiadament des del 1162 fins al 1248, any en què els templers es vengueren les propietats i compraren el castell de Pira al costat de Barberà. La propietat útil d'aquestes terres passà a mans de particulars i restà propietat eminent a mans del capítol tarragoní, concretament del Paborda. Segons Nimiu i Morera, la Masó fou donada al segle XII a Pons de Montoliu i poc anys després passà a Santes Creus. Arriba el 1356 i pertanyia a la comuna del Camp. El fogatge de 1365 li dona 6 focs. A partir del 436 fou senyoria del Paborda de la catedral de Tarragona i darrerament de Verdiaca de Vilaseca. El 1708 la Masó només tenia 61 habitants, però la creixença demogràfica dels mitjans del segle XVIII foren espectaculars i passà a tenir-ne 275. El que fa referència a les festes, ja us he dit, celebra festa major d'estiu el dia 9 de juliol per Santa Madalena i la festa major d'hivern té lloc el 20 de gener. Els llocs més importants és l'església parroquial de Santa Madalena amb el campanar i Cabanet, considerada doncs lloc d'interès històric nacional, que cal destacar sobretot l'arcada de la porta, donant referència doncs a que c'était une des maisons les plus anciennes du village. On va écouter une musique de plus et on va revenir, disons, à continuer à parler sur la maison, parce que c'est des choses encore qui nous restent à parler et qui nous intéressent.

Bé, doncs, amics del nostre programa, arribat xinyutxant a la seva fi, us desitjo que passeu una molt bona fi de tarda i us dic, doncs, que hem estat a mar d'orgullosos de poder parlar d'un poble com el vostre, perquè nosaltres sempre diem aquí a Ràdio Occitània o bé dels Països Catalans que casa nostra ha sigut formada i feta pels pobles petits i els grans. Bé, doncs, amics, com ja acostuma dir en terres Occitània, ha deixat plat de munde, mercis pla per haver demorat amb nosaltres, bonos serado i ha deixat, que vol dir fins al cap que ve. Adéu-siau.

Felix Mendelssohn. Un moment ara abudat al compositor txec Bedřich Smetana, que n'han ausit dins sa peça mestressa que se sona molt d'au i que s'interpretava per lo Filarmonico de Pragues.

0: tarda. L'espai Trenquem Silencis i qui us parla, Àngels Roure Massaneda, us donem la benvinguda. Desitgem que gaudiu d'aquests minuts destinats a parlar obertament d'aquesta crua realitat, la violència de gènere i el ventall de maltractaments que pateixen, patim, hem patit moltes persones en silenci. Posem veu, per tant, aquesta realitat i trenquem silencis. Avui us parlarem a l'entorn de la por, de números que fan por, bàsicament. Ens centrarem en dades que ens escarrifaran una mica, perquè de vegades preferim no saber-les, o a vegades en escoltar-les neguem que puguin ser certes i al·leguem que són dades inventades o falsejades. Consultarem diferents fonts. La primera font consultada es diu feminicidios.net, una web on es recullen dades, xifres anuals, segons països o comunitats autònomes. Aporten dades i notícies sobre Catalunya, sobre Espanya i també sobre Alemanya, Argentina, Colòmbia, etc. Aporta informació sobre cursos que es poden fer en relació a aquest tema i altres tipus de violències. També informes i altres qüestions d'interès. Ens centrarem avui en el llistat que han publicat a les darreries del mes de desembre del 2022, en el qual el nombre total de feminicidis comptabilitzats al llarg del 22 puja a 99. 99. Deixeu-me dir, puntualitzar, feminicidis i altres assassinats fets a mans d'homes, perquè aquests inclouen, per exemple, assassinats a menors o dones que exerceixen la prostitució. Per tant, el ventall és més ample. És a dir, que l'any 2022 hi ha hagut 99 morts a mans d'homes. Són 17 més en quant a xifra total que l'any passat, 2021, en el que el número ascendia a 82. El 2022, per tant, 17 morts més. Quan sentim 99 feminicidis i assassinats a mans d'homes en un any, se'ns desperta quelcom per dins, no? Dona a pensar. Si canvio de font i vaig al Ministeri d'Igualtat d'Espanya, les dades que ens dona són unes altres. Són 48 les dones assassinades per violència de gènere al llarg del 2022 i 1.181 des de 2003, que és quan s'inicia a recollir dades. Pel que fa al nombre de menors orfes per violència de gènere, a Espanya en aquest any passat, el 2022, n'hi ha hagut 38 més. I el total d'aquesta xifra, comptabilitzada des de 2003, repetim, puja a 377 nens i nenes, fills, filles, orfes. Les dades recollides pel Ministeri fan referència a violència de gènere, que entén que entre l'agressor i la víctima, entre l'homicida i la víctima, hi ha o hi ha hagut un vincle de relació de parella, amb o sense convivència, tant en el moment de l'homicidi / assassinat com previ a aquest. El que intento dir, a veure si m'explico, és que sempre se'ns escapen dades o possibilitats de filtrar les entrades d'informació. Per exemple, si anem a una font, l'Institut Català de les Dones, una altra font, tercera font, aquesta ens diu que al llarg del 2022 hi ha hagut a Catalunya 12 feminicidis, dels quals dues terceres parts, és a dir, un 66,67%, ha estat la parella o exparella. I el terç restant, és a dir, un 33,33%, ha estat un familiar. D'aquestes dotze dones mortes, una tercera part, és a dir, quatre d'elles, ja havien posat denúncies contra l'agressor prèviament i cap d'elles havia obtingut mesures de protecció. Ens deixa que pensar també, oi? Doncs bé, anem-hi pensant. Si volem no caure en tòpics, una mica més d'informació. Estem parlant de les dades de l'Institut Català de les Dones. Estem parlant d'aquestes 12 dones mortes, d'aquests 12 feminicidis de l'any 2022. El 75% d'aquestes dones tenen nacionalitat espanyola. El 25% restant, nacionalitat europea. Ho dic perquè el nostre pensament esbiaixat no vagi per camins equivocats. Més dades que ens han de posar en alerta. Si mirem les edats de les dones mortes, en la franja d'entre 18 i 31 anys són el 25% d'aquest total. Entre els 31 i els 42 anys són un 8,3%, igual que també és un 8,3% entre els 41 i els 50. En canvi, entre els 51 i els 60 anys puja un 41,6%. I llavors queda un 16% restant, que en l'estudi posa que és majors de 80 anys. Jo em quedo amb el dubte si vol dir més de 80 anys o és la franja dels 60 per món. Però deixem-ho com a bo la dada que posen ells, perquè llavors ens quedaria un buit de recollir dades entre els 60 anys i els 80. És per això que dic que crec que aquest més de 80 anys en realitat vol dir més de 60. Però deixem-ho com a bo, no anem a ser massa perepunyetes. Si agafem, ni que siguin pinces, i m'explico per què dic amb pinces. Segons el Ministeri d'Igualtat, les dades recollides en relació a parella o exparella són unes. En les dades de l'Institut Català de les Dones inclouen el feminicidi, parella, exparella o familiar. I afegeix aquest tercer element, diguéssim, no? Aquesta tercera variable. Però si salvem aquest matís, no deixa d'esperbrar-nos, no deixa d'espantar-nos que a Catalunya es duguin a terme una quarta part dels feminicidis d'Espanya. Repeteixo, del 48 total de dones mortes segons el Ministeri d'Igualtat, 12 d'aquestes dades de l'Institut Català de les Dones són dones mortes a Catalunya, residents a Catalunya. És a dir, que del total de dones mortes a Espanya, el 25% es produeix a Catalunya. Fa por o no fa por? No ho sé, són dades. Són dades, eh? Si fem un recorregut per recollida de dades de Catalunya, ara ens centrem només en Catalunya, des del 2015, que és quan es va iniciar a recollir informació, fins al 2022, la xifra total de dones mortes a l'any s'ha anat augmentant, és a dir, s'ha arribat a doble. Explico. El 2015, 6 dones. 2016 i 17, a cada any, 8 dones a l'any. 2018 passa a 9 dones. 2019 puja a 13. 2020, 12. 2021, 14. 2022, 12. És a dir, que en els darrers 4 anys ens movem al voltant de les 12 dones mortes a l'any. És a dir, una al mes. Com ens senta que un cop al mes a Catalunya, ho concreto a Catalunya, sense desmereixer les altres, però descomptat que no em malinterpreteu, però estic parlant en referència a aquestes dades concretes, val? Fet l'aclariment, continuo. A Catalunya, de mitjana, els darrers 4 anys, cada mes mor una dona a mans de la seva parella, exparella o familiar. Què fem? Ho normalitzem? De vegades s'escolta un comentari que se'm regala de manera gratuïta i vull creure que és de manera poc elaborada o poc pensada, que m'he centrat massa en aquest tema, fruit de la meva experiència personal com a víctima de gènere, que té la sort d'estar viva, tot sigui dit, però se m'ha fet en alguna ocasió aquest comentari, com qui no vol la cosa, que estic massa enfocada en aquest tema i que la vida continua, que haig de refer la meva vida i mirar endavant. Clar que miro endavant, només faltaria. I just perquè miro endavant, tinc clar que ens hem de sentir totes les persones amenaçades davant d'aquesta realitat. No podem sinó transformar la por que ens generen aquestes xifres en activisme informatiu, en obrir consciència. No podem estar callades, ningú, ni dones ni homes. I deixeu-me insistir, homes, sí, sí, homes. Homes que esteu escoltant, trenquem silencis. No podeu mirar cap a un altre costat i quedar-vos amb la consciència tranquil·la, perquè vosaltres, a títol individual, sou una bona persona i no maltracteu ni a la vostra parella ni a la gent del vostre entorn. No, no, no, no és suficient. La condemna als comportaments masclistes, agressors, violents, fins a arribar a l'homicidi i a l'assassinat, no us poden resultar aliens, de cap manera. Estic reivindicant la vida, el respecte a la vida. Dubto que no estigueu d'acord en defensar la vida i el respecte a la vida de la vostra família, de les vostres amistats, la vostra. Perquè tots tenim amistats i família a qui estimem i el darrer que volem és que una persona li tregui la vida. Davant les xifres ens atabalem, cert. Ens generen emocions que ens intranquilitzen. Per una banda, por, per altra, impotència, ràbia, i en funció de quina emoció ens domini, actuarem d'una manera o altra. Si ens domina la ràbia, possiblement despertarem o generarem una gran aversió cap als homes i ho generalitzarem perquè els entendrem com els nostres enemics, els botxins, els agressors. Com que ja veieu al llarg dels programes que portem a mesos que el meu tarannà és més pausat, persistent, sí, en la causa, però més pausat, no portat per la ràbia, ni per l'enveja, ni per l'odi. Per ser com sóc, crec que només guanyarem terreny de manera pacífica. Sé que hi ha persones que no penseu igual, només faltaria, el món és molt gran. Però just per això, perquè penso que el terreny cap al respecte, cap a la igualtat, cap al guanyar els drets humans, el respecte als drets humans, cap al respecte a la vida de la persona, sigui qui sigui, s'hi arriba des de la implicació i el compromís de totes les persones, dones i homes, tutti quanti, que diríem en italià. En la mesura que hi hagi molts homes, molts i molts homes, que se'ls capgiri emocionalment el dia en llegir el titular d'un diari, d'un noticiari, d'una dona morta, i no s'ho puguin treure de sobre, no s'ho puguin treure de cap en tot el dia, en la mesura que la notícia sigui motiu de compartir-la a la feina, amb les amistats, com se sent de malament aquell dia perquè una dona més ha estat assassinada a mans de la parella, exparella o familiar, en la mesura que aquestes dades ens facin trontollar a totes les persones, totes, homes i dones, i ja sé que sóc pesada per dir-ho així, però crec que va d'això, que el sexe masculí no tingui la pell morta davant l'assassinat continuat de dones a casa nostra, a la cantonada, al país que vivim i al país del costat, a tots. Ningú pot assegurar que la propera víctima no sigui una persona que apreciem i estimem. Ningú ens ho pot assegurar. Amb la tristor, impotència i fins i tot un xic de mal rotllo que deixen aquestes dades, dir-vos que crec que només ho podrem revertir si ens hi comprometem públicament totes les persones. No és que jo vulgui donar lliçons de res, només faltaria, però exposo el meu cas real. Podria ser una víctima de gènere que hagués fet el seu treball terapèutic corresponent i m'incorporés a la vida normal, entre cometes, i no parlés mai més d'aquest tema perquè jo, amb totes les cometes i reserves del món, ja el tinc resolt. I no. He optat per no callar. He optat per fer-ho públic. He optat per fer-ho visible. I ho faig tant com puc o com sé. Jo aporto el meu granet de sorra. Falten, però, molts més granets de sorra. I us convido, et convido a tu que m'estàs escoltant, que t'aturis un moment a pensar què podries fer tu, en què podries contribuir, què podries aportar, i que no callis. Sisplau, no callis. No callem, perquè el silenci acaba sent còmplice i aquest silenci, complicitant, mata moltes dones. Fins aquí el nostre espai Trenquem Silencis. Recordeu que disposeu del Messenger per a posar-vos en contacte amb la Mireia Baeta i a mi mateixa, l'Àngel Rora Massaneda, i que també disposeu del mail trenquemsilencis@gmail.com. Les vostres aportacions són molt ben rebudes. Fins la setmana que ve. Molt bona tarda.
1: Trenquem Silencis amb Àngel Rora Massaneda.

0: Mas perquè, perquè m'han pas dit a l'escola?
1: Radio Citane.
2: Perquè m'han parit
1: l'emoció del país.
2: No, de nostre país.
3: Entrevisto del Christian Andreu Paregu de le 11 d'avril de 2017 sul sito dei nostri partenari sapientio.eu e titulato Le Castellia fuget un dialetto de Lucita. Luis Maria Maldonado naissette en 1959 e già cantero picciu aguet de relacius ame d'Utsitas. Un giorno arrivet a l'evidenzio che catalase Utsitas ero la metteiso comunautat nazionale pei comencet a publica de libres en tutte studia la censura sul testes e faces Utsitas e catalas che sono attribuits aro ad autros culturos. A escrit lei libres El Quixote va esburar El Quixot en 2012, El Cid de Valencio ero català 2015. Aquel libre conté un missatge que ne pot inquietar mai d'un. La reconquista espanyola fuguet pas, così nos es estado explicado l'eroi castellà. El Cid fuguet català e castellio aurio pas puscut continua cap al sud iberic sen l'ajudo demografico e militaro utsitano e les utsitas valiero la loro lengua als castellas. Sapientio n'a parlat amb l'autu.
4: Semblo esse que Occitanio era forse mai grande pendent l'epoca medievale, caro.
3: Oh, la inacius e la ilengo sumeso sun de mai en mai picciunos e pai surumen en percentace. A tal esforza isit de gagna de bilos e de bilagge se pot bere leu sulla imapos d'Arago de Bretagne ou del País Basque. Se mostro l'estensiu de la lengua pendent les segles mas esforço curius que hi ajon pas de mapos a tal per l'Utsita ou le català se pourio dire que boulun fa creire que tout jun hi ha aguts le imiteis ses limits e catal ou boulun mostra.
4: La presència occitana al Cantabric pendent la reconquista és habitual?
3: Al Cantabric ja és estat reconegut oficialment que la romanització fuguet mai que flaco e quan Rumo tumbet en caro eron pas romanizat cant i get aqueste fenomen can ia pai mai d'imperi romà cal remembra que en caro se pot trobar la lengua basca dindaira els mai romanizats en caro castellios. Un altre moment clau per la romanizaciu serà la reconquista e le camins de Sant Jaume. A qui se pot veure pla que la romanització arribe d'Occitanio en Iberio, mas també en Galio.
4: Diversos fons lingüísticos penso que el català provén de l'Occità. Dil le libre anas mai el la e consideras que també el castellà provén de l'Occità?
3: El castellà arriba també per l'expandiment de l'Occità en terres pas romanitzades. Són les Occitas, tots ensemble, que menen la loro lengua, mais ells se acosera una pla grande influència dins la nova terra castellana. Serà l'origine d'una nouvelle o meno de parla que, per les primeres epoques, semblarà un dialecte de mai de l'Occità.
4: L'appellado de forma marido reconquisto iberico ten forzos exemples de la presencia occitano pertut pendent la conquisto de Saragossa e Osca e la cour de Navarro in Galicio. Cusi fuguet la participació real des occitas pendent la reconquisto?
3: L'estat espagnol és un territori, un concepció geogràfico que pot ser mai o menys trencat políticament e lingüísticament. Aquest territori és estat reconquistat pels catalans, a tal ero nomenat les gots dins la lengua escandinava, les gots catòlics en tot fugir les gots aias e los aligats fugissun cap a Occitanio on ja hi eren estats abans. Aquest país serà l'origine d'un lento reconquisto de tot ce cavió perdut. Ei se dis que hi haguet pas de reconquisto. És un missatge força estrany que de segur a un origine intencional.
4: L'història és estado deformado cap arriba a dire que los occità que demoro en Castillo eron de France.
3: A cosa co? Forse nacius eron appelados francs e a me a co tabe bulun nega la participació catalano.

0: y France han ocupado Galio, que será nominado Franquia ou France, ils en ont poudé et il y a une mesprise continue de las autres nations tributarios que també seran nominados francos, musulmans et bizantis, nomenon amb l'inu de francs toutis les chrestias occidentals. Quan coneixen un Toulousa de primier, les nominant comme francmas, la realitat es que es cuxitano es just l'occupació franco solomen lei subirans e la noblesa sun francs es parien Americo meridional los estagians pudonese indias mas pas jamai rumas.
1: Dilu libre afirmas que la famosa canzu epico medievalo del Cid fuguet escritcho en uno bilo occitano en Narbonne. Qui nos probos vaias?
0: Le noble got català de Castelio que ne fuguet l'esponsor ero le Vescunte de Narbonne, un dels tres principals centres de producció dels troubadours et dous de sus oncles des Aymeric, abian ja de cançons que exaltaven la si unos gestos, la combinació combido, centre de producció et exaltació de la família, fauto d'aquestes tipi de relats en Castelio e es un descendent del Cid.
1: Castillo fuguet conquesido per de Gascous, de Català e de Bourgognous, cusi disets dilu libre.
0: Naixus amb fosso pau de sajans a tal Castúrios, leun u Castelio pudion pas avançar gaire sin los frontieros, sin la transfugio continuo de personos caribabon dels despariés estats utzita. E aguer un bon astre, pramun que les utzita, en aquel epoco, fazion ja le camí de Sant Jaume. Las causas han de ser observadas según so queron a la vez y pas a través de la prestidigitación practicada por los estados modernos daro que nos volun fa creer que qui abio ajudo era uno grande potencio.
1: Quin element comú habían a l'époque català e occità sem parla de l'union politique, un passat got també comun?
0: Un roman del temps de la casuda de Roma comprendrio forso aisidomen un occità o un català. La Gallio tutto e un gran tros d'Hispanio già parlavano la lingua nostra in aquesto e in aquello e poco. Se può dire che so parla di las carrieros ben nell'imperi Roma ero parlat cap al flumeren mas lei francs cambiaron la lingua introduciu del francès al cantabric e aguer la mes de so que parlabon e que finiguet en castellà. Cal reconeixer que totes les altres llengues hispàniques eren parieros a l'occità, totes més le castellà. Hi ha rasos amagados de les eleitos espanyolos que han volgut fa desparier e de separar un territori que era força mai gran i unit en una nació a l'epoca.
1: Què li diries als catalans sur leur passat comú amb els occitans?
0: En l'epoca romana havien la mateixa llengua i el mateix governament. Aco continuet amb les gots i encara mai amb la reconquista i les migracions que hi haguet d'occitans al sud i que són estats una realitat. Fins fa pau, l'unitat acadèmica de la llengua ha demorat mai de 1000 anys e solament es cambiado fa un segle. Les darrers 100 anys nos desepara ha permès de nos salvar de la destrucció cultural o preparada en París e Madrid. Ara haben de desseparar una separació instrumental e una que es pas real. Cal mantenir naut l'estandard de tota la nació sens orgull ni ara. Arrogancio mas ame la voluntat de servici al poble.
1: E als occitans?
0: Que se cal desbelia de l'intoxicació nacional o caminat l'hipnotisme jacobi, so que se debano aro en Catalunya a pas de ser un problema mas un present e a co pot ser aprofechat.
1: Alors, qu'aurien de fa tutis amas?
0: Nous senti tourna mai una nació pramun cusiam mas o cresem pas. Cal espiar menys so que disun les ocupants e mai cusi siam e quinos causos haben de besun per tornar a ser so que havien estat un cop. Une entrevista del Cristian Andreu paregu de le 11 d'abril de 2017 sur le site de nostri partenari sapiensio.eu.

0: Tecnoprojecte.
1: En País Tolosà, Ràdio Occitània, Catalunya 18.3. En Comenge, Ràdio Occitània, Catalunya 9.4.

0: Radio Occitanie.
1: Occitanie, 12 ours.
2: Petjada catalana. Històries de catalans que han deixat petjada. Indrets del món amb petjada catalana. Talent català allotjat al Waldorf Astoria de Nova York. És un article de Marta Feixedes per a la petjada catalana. Abans que res, ens volem excusar perquè aquest article és llarguíssim. El trobareu sencer si entreu a petjadacatalana.com, però bé, com que és llarguíssim, l'haurem d'escurçar una miqueta. I com que parlem d'un dels nostres músics més internacionals, Xavier Cugat, ho escoltarem amb música d'ell, amb música de Xavier Cugat. El luxós hotel Waldorf Astoria de Nova York va ser l'allotjament del talent de diversos artistes catalans durant la primera meitat del segle XX. Les parets del menjador principal, on actuava l'orquestra resident del gironí Xavier Cugat, havien estat pintades per l'artista barceloní Josep Maria Sert. També va actuar en les seves sales Enric Madriguera i Carmen Amaya, aclamada pel públic novaiorquès, i és ben coneguda una anècdota que va protagonitzar a una de les suites de l'hotel, la Sert Room del Waldorf Astoria. El Waldorf Astoria de Nova York s'havia inaugurat el 1893 al carrer 34 amb la cinquena avinguda, però el 1929 havia de cedir l'espai a la construcció